0: Así llegamos a las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Ontinyent Vall d'Albaida. Tomás Marín.
2: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dilluns, és 27 de juliol. Encetem una nova setmana, l'última completa del mes de juliol, després d'un cap de setmana intens que deixa empremta a la Vall d'Albaida. El multitudinari homenatge al mestre Ferrera Ontinyent, la fira de Sant Jaume d'Albaida, la mostra de titelles d'estiu i les nombroses festes patronals han omplit la comarca de música, cultura i tradició. Però més enllà de la festa, també hi ha hagut successos, novetats i molta actualitat que avui repassarem per començar este dilluns ben informats. Per a molts, pot ser el primer dia de vacances. Per a altres, pot ser el moment de tornar a la rutina. Qui sí ha començat el seu descans és el nostre meteoròleg, Lluís Francis, francès. Així que avui ens toca a nosaltres contar-vos quin horatge ens espera en aquesta nova jornada i en aquesta nova setmana. Per avui, la jornada estarà marcada pel cel poc ennuvolat o completament ras a tota la Vall d'Albaida, amb un ambient plenament estiuenc i sense previsió de precipitacions. Les temperatures es mantindran sense grans canvis, amb màximes que rondaran els 34 a Ontinyent i una mínima de 19 graus. El vent bufarà fluix i variable durant el matí, girant a component est i sud-est a partir del migdia, abans de tornar a quedar variable al final del dia. L'índex ultraviolat serà molt alt, de 8, per la qual cosa recomana extremar la protecció durant les hores centrals. A més, no hi ha cap avís meteorològic actiu a l'interior sud de València. En aquests moments, la temperatura Ontinyent és de 18 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 15 i els 21. I, com sempre, us donem dos exemples. Tenim 19 a Albaida i 20 a Llutxent.
3: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir... No tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
4: Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
5: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
2: Una de les faroles de la plaça de la Concepció d'Ontinyent va partir divendres a la nit un incident que va obligar a mobilitzar els bombers. Segons les fonts consultades, l'estructura va cedir per la base i va quedar inclinada, sostinguda pel cablejat de l'enllumenat ornamental. Per motius de seguretat, es van retirar les lluminàries de la plataforma més pròxima a la Glorieta mentre es duia a terme una revisió completa de la instal·lació. Els bombers van haver d'accedir amb una escala per tallar els cables que mantenien la farola just subjecta. I en aquesta mateixa plaça, la reproducció del Pescauret, instal·lada fa unes setmanes, torna a ser notícia perquè va aparèixer diumenge de matí sense el cap en un nou acte vandàlic. No és la primera incidència que pateix l'escultura. Com bé sabem, la setmana passada, després de les celebracions per la victòria d'Espanya al Mundial, la part superior del cap es va desprendre i va poder ser reparada. A més, poc després de la seva instal·lació, un grup de joves també va accedir a l'estany per banyar-se. Davant d'estos fets, l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha lamentat els continus actes incivils contra el mobiliari urbà i ha fet una crida a la ciutadania perquè respecte i cuide els espais públics de la ciutat. I més qüestions a nivell local. L'Ajuntament d'Ontinyent ha adjudicat per prop de 190.000 euros les obres de reforma del conegut com a carrer de la Pilota, al barri del Poblenou. Els treballs que executarà l'empresa local Rei Copsa en un termini de 4 mesos compten amb una subvenció de 150.000 euros de la Diputació. L'actuació inclourà la reurbanització integral del carrer amb una plataforma única, renovació de paviments, xarxes d'aigua i sanejament, nou enllumenat, LED i millores d'accessibilitat. El regidor de Territori és Òscar Borrell.
6: Una reforma integral per a canviar tot el paquet, tota la vegetació i després canviar totes les canalitzacions i els serveis que anaven pel carrer de l'Alte de Sant Joan en el centre del Poblenou, i a més el que farà serà la inversió de quasi 200.000 euros que gràcies a la subvenció de la Diputació de València podrem reformar el carrer de la Pilota, un carrer històric, un carrer que existeix on tinguem des de fa molts anys i que tornarà a la pràctica esportiva.
7: I des de 2023 hem duplicat.
2: I l'Ontibici consolida la seva recuperació com a alternativa de mobilitat sostenible a Ontinyent. En el primer mes i mig des de la seva reactivació, el Servei Municipal de Bicicletes Elèctriques Compartides ha registrat prop de 19.000 trajectes, amb una mitjana de més de 400 usos diaris, quadruplicant les xifres del primer any de funcionament. El servei compta actualment amb 57 bicicletes elèctriques i 27 estacions repartides per la ciutat. I des de l'Ajuntament es mostren molt satisfets amb l'acollida ciutadana i l'augment de l'ús de la bicicleta com a mitjà habitual de desplaçament. Ara, en menys d'un minut, parlem de memòria. 7:25.
1: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
8: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
9: ¿Y si pudieras sentir el futuro hoy? Silencio, potencia y emoción en cada kilómetro. Así es la gama híbrida enchufable de Audi. Descúbrela en Motor Pacífico Alcoy, Alcira, Gandía, Ontinyent y Sátiva. O entrando en motorpacíficoaudi.com.
2: La Diputació de València reforça enguany la seva aposta per la memòria democràtica amb un increment del 20% en les ajudes destinades a recuperar, conservar i difondre la història de la Guerra Civil, la dictadura i la transició. En total, la institució provincial destina més d'un milió d'euros per a finançar mig centenar de projectes impulsats per ajuntaments i associacions de tota la província. La vicepresidenta primera de la Diputació i responsable de l'àrea de memòria democràtica és Natàlia Enguix.
7: Des de 2023 hem duplicat les ajudes per a polítiques de memòria democràtica. Portem quasi 5 milions d'euros invertits en la present legislatura, entre campanyes d'exhumació i identificació, recuperació d'espais de la memòria i activitats divulgatives. Enguany hem incrementat un 20% les ajudes per a municipis i associacions memorialistes, que són les que ara hem adjudicat. Parlem de 875.000 euros per ajuntaments i 200.000 per a associacions.
2: De la Vall d'Albaida, tres municipis es beneficiaran d'aquestes subvencions. Ontinyent rebrà prop de 10.000 euros per al projecte Quan només queda la terra, una iniciativa de recuperació i posada en valor de la memòria històrica al cementeri municipal. La Pobla del Duc comptarà amb quasi 5.800 euros per a la tercera fase de recuperació de refugis antiaeris de Micena i Casa Alta, mentre que Alfarrasí obtindrà 3.200 euros per a la campanya audiovisual Les veus d'un poble, el canvi cap a un model democràtic, centrada en recopilar i difondre testimonis sobre la transició democràtica. De nou en guix.
7: Entre les actuacions subvencionades enguany trobem la recuperació d'espais municipals com refugis, trinxeres i monuments commemoratius en honor de les víctimes. Estos espais són importants perquè en ells es troba la història que hem de conèixer per a que no torni a repetir-se un dels pitjors episodis de la nostra història.
2: I els detalls al web de Radio Ontinyent. Municipi per municipi, en aquest cas a la comarca. L'Ajuntament d'Atzeneta d'Albaida ha obert la convocatòria pública per a cobrir la plaça de jutge de pau titular després de la renúncia de Vicente Durà Descalç, acceptada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana l'1 de juliol. Les persones interessades que complisquen els requisits legals disposen de 10 dies hàbils per a presentar la seva sol·licitud al registre de l'Ajuntament a través de la seva electrònica o pels mitjans previstos en la legislació vigent. I canviant de municipi, a Agullent, la campanya solidària de recollida d'ulleres usades impulsada per l'Ajuntament i l'ONG Visió Sense Fronteres ha realitzat aquesta setmana el primer lliurament de material arreplegat gràcies a la col·laboració ciutadana. Durant aquests mesos s'han recollit nombroses ulleres graduades

0: último capítulo de la temporada 27 de MediaMarkt. Las mejores ofertas de aniversario. Como un Combi No Frost Samsung de 2 metros de altura y clasificación energética A por 949 euros. Ya disponible en las mejores tiendas MediaMarkt.
1: En la cadena SER, hoy por hoy, con Pedro Blanco.
2: Otras historias del día, nos vamos a acercar a Ceuta, porque ya saben que corremos el riesgo de que el humo de los incendios acabe tapando otras realidades que también son una urgencia. Estos últimos días, el fin de semana incluido, se está viviendo un repunte importante en los intentos de entrar en la ciudad a nado. Este fin de semana, solo este fin de semana, hay al menos 4 muertos. Hay cientos de personas que lo han conseguido y que están provocando, esto ya lo conocemos, algunos problemas de gestión de ese flujo en la ciudad. Radio Ceuta, Miguel Ángel Mendoza, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Pues 4 personas encontradas, como decías, hasta ahora durante el fin de semana en diferentes puntos del litoral ceutí, entre ellos un menor. La Guardia Civil recuperaba sus cuerpos con la esperanza que los desaparecidos, alrededor de una veintena, no incrementen esta trágica realidad. A ellos se unen los migrantes que han logrado pasar a suelo español en los últimos días, con intentos incluso que llegaban a superar el centenar por cada jornada. Estos se marchan hasta las puertas del CETI para poder entrar, pero el nuevo sistema de acceso está provocando una especie de tapón en los alrededores. El gobierno de la ciudad se adhiere además a un cambio en la ley de extranjería, en el se busca que las devoluciones en el mar tengan el mismo efecto que las realizadas en tierra, algo que el Supremo rechaza, mientras la delegación del gobierno se reúne hoy con la UGC para escuchar que los jueces civiles quieren protocolos claros para garantizar seguridad jurídica en sus actuaciones y, de paso, demanda a la entidad gubernativa unidad institucional.
2: Otro territorio, otra realidad. La manifestación de ayer en Palma es histórica, la más concurrida de las que se han convocado hasta ahora, para decir que en la isla ya no cabe un turista más. Mallorca, Mame Muniz, buenos días.
4: Buenos días. Unas 70.000 personas, según los organizadores, recorrieron el centro de la ciudad entre cánticos con Mallorca no se vende, se defiende, menos turistas, más vecinos o turismo sí, pero no así. Una protesta contra la saturación turística como principal preocupación y sus efectos, como la dificultad para poder acceder
5: a
4: una
5: vivienda. Lo que genera es precariedad, que son imposibles de gestionar.
6: Aquest turismo es insostenible. Tot està massificat.
7: Ara ja no vivim del turisme, ara morim per culpa del turisme. S'ha de marcar un límit per demanar a l'administració que realment marqui aquest límit.
4: També varios colectivos agrarios se sumaron a la protesta con tractores y lemas como El Campo Dice Basta. Desde la plataforma convocante aseguran que se han superado todos los límites por el actual modelo turístico.
2: En la agenda del lunes también el viaje del primer ministro de Israel a Estados Unidos, entre llamamientos, lo ha pedido el alcalde de Nueva York, a que sea arrestado. Ya saben que contra él la justicia penal internacional ha emitido orden de detención. Y hoy va a quedar visto para sentencia el juicio de la Kitchen con las conclusiones de la defensa del comisario Villarejo. En el abierto, a partir de las 8:30, Carlos Sánchez, José Enrique Monrosi y Mariola Urrea, y todas las historias que vamos a ir sumando de la evolución del fuego. 8:20, 7:20 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Ontinyent Vall d'Albaida. Tomás Marín.
8: Bon dia, avui és dilluns, és 27 de juliol. Comencem una nova setmana, l'última completa del mes de juliol, després d'un cap de setmana que ha deixat la Vall d'Albaida plena d'activitat. No ho podem negar. Hem gaudit de música, cultura i tradició, amb cites com l'homenatge al mestre Ferrero, aquest concert que va reunir més de 300 músics a l'esplanada de Tortosa i Delgado, del qual parlarem, eh? També la Fira de Sant Jaume d'Albaida o la mostra de titelles d'estiu que va començar al municipi de Bellús. Però també hi ha hagut successos i molta actualitat que des d'ara mateix repassarem. Per a alguns, avui és el primer dia de vacances. Per a altres, potser toca tornar a la rutina. I qui també s'ha pres un descans és el nostre meteoròleg, Lluís Francesc. Així que ens toca contar-vos quin horari ens espera per a aquesta jornada de dilluns. És una jornada marcada pel cel poc nuvolat o completament rasa tota la Vall d'Albaida, amb un ambient plenament estiuenc i sense previsió de precipitacions. Les temperatures es mantindran sense grans canvis, amb màximes que rondaran els 34 a Ontinyent i una mínima de 19 graus. El vent bufarà fluix i variable durant el matí, girant a component est i sud-est a partir del migdia, abans de tornar a quedar variable al final del dia. L'índex ultraviolat serà molt alt, de 8, per la qual cosa es recomana extremar la protecció durant les hores centrals. A més, no hi ha cap avís meteorològic actiu a l'interior sud de València. En aquests moments, la temperatura Ontinyent és de 19 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 16 i els 22. I, com sempre, us donem dos exemples. Tenim 18 a Montavernera i 21 a Castelló de Rugat.
9: En Empieza la semana con el sabor de casa. En Borinot Bistró te preparamos platos de cocina tradicional cada día.
10: Ven a comer aquí o llévatelo a casa.
9: Fideuá, paella valenciana, pimiento relleno, arroz al horno. De lunes a viernes de 1:30 a 3. Haz tu pedido y reserva tus platos desde las 9 de la mañana en el 678-42-2240.
10: Borinot Bistró, Plaza Mayor 4, Ontinyent.
11: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
12: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
11: ¿Ah, sí?
12: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
11: Dime la web y me informo.
12: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
8: Una de les farales de la passadella concessió d'Ontinyent va patir divendres a la nit un incident que va obligar a mobilitzar els bombers. I és que, segons les fonts consultades, l'estructura va seguir per la base i va quedar inclinada, sostinguda pel cablejat de l'enllumenat ornamental de les festes morocristianes. Per motiu de seguretat, es van retirar les lluminàries de la plataforma més pròxima a la Glorieta, mentre es du a terme una revisió completa de la instal·lació. Els bombers van haver d'accedir amb una escala per tallar els cables que mantenien la farola subjecta. I és que en esta mateixa plaça, la reproducció del peix cabret, instal·lada fa unes setmanes, com bé recordaran, ha aparegut este diumenge al matí sense el cap en un nou acte vandàlic. No és la primera incidència que pateix l'escultura. La setmana passada, després de les celebracions per la victòria d'Espanya al Mundial, la part superior del cap es va desprendre i va poder ser reparada. A més, poc després de la seva instal·lació, recordaran que un grup de joves també va accedir a l'estany per banyar-se. Davant d'estos fets, l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha lamentat via xarxes socials els continus actes incivis contra el mobiliari urbà i ha fet una crida a la ciutadania perquè respecte i cuide els espais públics de la ciutat. I de la plaça de la Concepció passem al carrer de la Pilota d'Ontinyent, perquè l'Ajuntament ha adjudicat per prop de 192.000 euros les obres de reforma d'aquest conegut carrer al barri del Poblenou. Els treballs que executarà l'empresa local Ricops en un termini de 4 mesos compten amb una subvenció de 150.000 euros de la Diputació de València. Una actuació que farà que aquest espai s'adapti per facilitar la pràctica de la pilota valenciana, preservant així este carrer amb un gran valor històric i tradicional per a la ciutat. El regidor de territori és Òscar Borrella.
13: Una reforma integral per a canviar tot el paisatge, tota l'alimentació i després canviar totes les canalitzacions i els serveis que anaven pel carrer de l'Alte de Sant Joan en el centre del Poblenou, i a més el que farà serà la inversió de quasi 200.000 euros que gràcies a la subvenció de la Diputació de València podrem reformar el carrer de la Pilota, un carrer històric, un carrer que existeix on tinguem des de fa molts anys i que tornarà a la pràctica esportiva.
8: I contar-nos també que l'Ontibici consolida la seva recuperació com a alternativa de mobilitat sostenible a Ontinyent, perquè en el primer mes i mig de la seva reactivació el Servei Municipal de Bicicletes Elèctriques Compartides ha registrat prop de 19.000 trajectes, amb una mitjana de més de 400 usos diaris, quadruplicant les xifres del primer any en funcionament. El servei compta actualment amb 57 bicicletes elèctriques i 27 estacions repartides per la ciutat, i des de l'Ajuntament es mostren molt satisfets amb l'acollida ciutadana i l'augment de l'ús de la bicicleta com a mitjà habitual de desplaçament. 8:25. En menys d'un minut parlem de memòria.
1: Hoy por hoy Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomás Marín.
14: Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar. Porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
15: Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
16: Te esperamos en Miferauto, tu concesionario Cupra en Xàtiva, Alcoy, Gandía, Alcira y Ontinyent.
17: Si eres de ya, de toca y vete cacahuete, de tiramillas, de a saco Paco, llévate un SEAT. Porque si eres de los que no les gusta esperar, este verano puedes estrenar un SEAT con entrega inmediata y con hasta 5.000 euros de descuento. Right now.
16: Te esperamos en Miferauto, tu concesionario SEAT en Xàtiva, Alcoy, Gandía, Alcira y Ontinyent.
8: La Diputació de València reforça enguany la seva aposta per la memòria democràtica amb un increment del 20% en les ajudes destinades a recuperar, conservar i difondre la història de la Guerra Civil, la dictadura i la transició. En total, la institució provincial destina més d'un milió d'euros per a finançar 1.000 centenars de projectes impulsats per ajuntaments i associacions de tota la província. La vicepresidenta primera de la Diputació i la responsable de l'àrea de memòria democràtica és Natàlia Enguís.
18: Des de 2023 hem duplicat les ajudes per a polítiques de memòria democràtica. Portem quasi 5 milions d'euros invertits en la present legislatura, entre campanyes d'exhumació i identificació, recuperació d'espais de la memòria i activitats divulgatives. Enguany hem incrementat un 20% les ajudes per a municipis i associacions memorialistes, que són les que ara hem adjudicat. Parlem de 875.000 euros per a ajuntaments i 200.000 per a associacions.
8: I a la Vall d'Albaida, tres municipis es beneficiaran d'aquestes subvencions. Ontinyent rebrà prop de 10.400 euros per al projecte Quan només queda la terra, una iniciativa de recuperació i posada en valor de la memòria històrica al cementeri municipal. La Pobla del Duc comptarà amb quasi 5.800 euros per a la tercera fase de recuperació dels refugis antiaeris de Misena i Casa Alta, mentre que Alfarrasí obtindrà 3.200 euros per a la campanya audiovisual Les veus d'un poble, el canvi cap a un model democràtic, centrada en recopilar i difondre testimonis sobre la transició democràtica. De nou en guix.
18: Entre les actuacions subvencionades enguany trobem la recuperació d'espais municipals com refugis, trinxeres i monuments commemoratius en honor de les víctimes. Estos espais són importants perquè en ells es troba la història que hem de conèixer per a que no torni a repetir-se un dels pitjors episodis de la nostra història.
8: I tota la informació la tenen disponible al web de Radio Ontinyent. Dos municipis. En primer lloc, Agullent, perquè la campanya solidària de recollida d'ulleres gastades impulsada per l'Ajuntament i l'ONG Visió Sense Fronteres ha realitzat aquesta setmana el primer lliurament del material arreplegat gràcies a la col·laboració de la ciutadania. Durant aquests mesos s'han recollit nombroses ulleres graduades i de sol en bon estat que ajudaran a millorar la salut visual de persones en situació de vulnerabilitat. I tanquem comptant-los que l'Ajuntament de Benissuera ha aprovat de manera definitiva les modificacions de les ordenances fiscals de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica i de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, després que no s'hagin presentat al·legacions durant el període d'exposició pública. I de l'àmbit esportiu, l'Ontinyent 1931 ha fet oficial el fitxatge del davanter Carlos Mas, una de les incorporacions més destacades de l'estiu. Escoltem les seues primeres paraules.
19: Soy un delantero fuerte, la verdad que cada puerta me destaco como con ambición, con gol, potente por arriba, bueno a la espalda y bueno, eso es lo principal que tiene un delantero.
8: El conjunt ontinyentí completarà avui el primer entrenament i disputarà el pròxim dissabte 1 d'agost el seu primer partit de pretemporada, 7:15 de la vesprada, front al Yeclano Deportivo Clariano, que tindrà un caràcter solidari.

0: Torino, un prato.
1: Hoy por hoy.
0: Donde hicieron mis zapatos.
2: Radio Ontinyent.
3: Escolta, Carmen, que no et passi com l'any passat, que enguany l'entrada d'Ontinyent la veiem assegudes, te ho jure.
4: No ens quedem sense la nostra cadira. El dijous 30 de juliol, a les 10 del matí, s'obri la venda de les 10.000 localitats a interticket.es.
3: I si no, a partir del 17 d'agost anem juntes al Museu Fester a comprar-les presencialment.
4: Viu l'espectacle en primera línia de l'Almatxa Daniel Gil. Festes de moros i cristians d'Ontinyent. Declarades d'interès turístic internacional.
5: ¿Pero quién pone un villancico en verano?
6: Pues Dicomet, nos atrevemos a ser diferentes.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes. Encetem una nova setmana després d'un cap de setmana que, per fi, ens ha donat una xicoteta trèboa. Les temperatures han baixat, especialment durant la nit, i això s'ha notat. Hem pogut descansar millor, obrir les finestres i respirar un aire una miqueta més fresc després de moltes jornades de calor intensa. Amb aquest ambient més agradable, arribem a este dilluns 27 de juliol amb quasi 2 hores per davant dedicades, com sempre, a la informació de proximitat, a conèixer què passa als nostres pobles, a parlar amb els seus protagonistes i a descobrir iniciatives que fan comarca. Avui abordarem l'actualitat d'Ontinyent i d'altres municipis de la vall d'Albaida. Parlarem, per exemple, de seguida, avancem quin és el contingut del programa, però parlarem, com no, d'eixe extraordinari concert que va haver el dissabte a l'esplanada de Tortosa i del Galdo, on un miliard de persones van gaudir d'eixe concert, on es van juntar les 4 bandes federades de la ciutat d'Ontinyent. Així que acomodeu-vos perquè comença una nova edició d'aquest Hoy por Hoy Ontinyent la Vall d'Albaida, i com sempre, gràcies per triar-nos un dia més. Comencem! I habitualment ara doncs saludaríem el nostre meteoròleg, però com vam dir el divendres, s'ha agafat unes mereixcudes vacances i avui tenim que saludar a Noelia García de l'Agència Estatal de Meteorología. Buenos días.
1: Buenas tardes. Hoy lunes empieza la semana con tiempo estable y temperaturas suaves. Se alcanzarán máximas de 34 grados en Ontinyent, 33 en Chátiva y en Requena, 32 grados en Gandía y 30 en Valencia. Durante esta tarde ambiente cálido y soleado, con cielo poco nuboso o despejado. Sopla viento flojo de levante. Mañana martes las temperaturas suben de forma ligera. Los termómetros marcarán 30 grados en Valencia, 32 en Gandía, 34 grados en Requena y 36 en Chátiva y en Ontinyent. Se mantendrá el tiempo estable y será un día soleado con cielo poco nuboso, aunque algo turbio con la entrada de polvo en suspensión. Las temperaturas mínimas serán de 23 grados en la capital, 21 en Chátiva y 17 grados en Requena. Es una información de AEMET.
0: Moltes gràcies a Noelia García i donem la benvinguda a Tomàs Marín. Bon dia.
2: Bon dia, què tal, Esteban?
0: Molt bé, què tal el cap de setmana?
2: Molt bé, la veritat, molt bé. Super bé, entretingut, passant-ho bé, música, festa, vamos. És que no tenim que queixar-nos en cap moment.
0: No. Anem amb les temperatures. Què temperatures tenim a aquestes hores?
2: Això és motiu d'alegria, eh?
0: Sí, eh?
2: Vamos, menú canvi. Canvi respecte a la setmana passada.
0: T'ho contava tu este matí que el dissabte a les 8 i mitja del matí vaig anar al forn a comprar el pa i vaig notar aquesta sensació de frescoreta que feia temps que no notava a aquestes hores del matí, eh? Que avui tu també ho hauràs notat.
2: Ho he notat, tant quan he arribat a l'emissora i al mateix moment en el que també ens hem anat a fer-nos el cafenet al bar de confiança, i tot dia només eixir de la porta.
0: Sí.
2: Quin aire, quin fresquet. Sí que és de veres que a hores d'ara poc fresquet anem a trobar a la comarca, però ens ha donat aquesta treva que esmentaves al principi. Bueno, en aquests moments la temperatura ontinyent és de 29 graus. És que no arriba ni a 30. Para que fuese una idea,
0: sí,
2: nuestros oyentes.
0: Que no tenía más
2: claro. Y la máxima en estos momentos es de 30 grados y la mínima de 27, es decir, que tenemos unas temperaturas muy paregudes, muy semblantes a todo el territorio de la nuestra comarca. Y perdonarte un ejemplo de cómo están las cosas, tenemos en estos momentos 28 grados al Ràfol de Salem y 30 a Guadasséquies, que suele ser un municipio que siempre tiene las máximas bien altas y también es de los que fan récords, ¿eh?
0: Doncs aixes són les temperatures a aquestes hores i el que anem a fer és iniciar la picaeta.
3: Hoy por hoy Ontinyent Vall d'Albaida. La picaeta.
4: A mi m'agrada el arroz que fa la mama. A mi m'agrada el arroz que fa el papa. Si arribes con...
0: Bueno, no sé si avui dinarem... Bueno, sí, jo sé el que vaig a dinar, eh? Però anava a dir, no sé si avui la gent dinarà arròs o què dinarà.
2: Jo avui tiré de paella.
0: Mira, veus tu, arròs. Jo tinc macarrons.
2: Ah, molt bo, també.
0: Sí.
2: Molt bo. Ja n'hi ha que menjar i n'hi ha que menjar bé, la veritat, eh? Que aquests dies, sobretot fresquet, eh?
0: Que bo, sí.
2: Que bon ja, ja meló d'or que parlaves el passat divendres. Sí. Mira, un exemple tenim per al postre.
0: Ja has vist que jo he comprat tomates del terreny, que ens apetís molt, eixes tomates fresquetes, tallaetes, amb atún o en allets, com siga, eh? Com siga.
2: Corre, ja està. Lo del menjar fora ja. Que ens entra una
0: fam. Parlem ara del menú dels programes de ràdio Ontinyent. Comencem amb l'abans de les entrevistes d'aquest Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida. Avui i toca posar-se serios, sí. Sí, perquè posarem damunt la taula alguns dels temes que desgraciadament estan marcant l'actualitat de la capital de la Vall d'Albaida. Parlarem del vandalisme, del incivisme contra el patrimoni urbà d'Ontinyent i també de la caiguda d'una farola a la plaça de la Concepció amb el regidor de Serveis Municipals, Jordi Vallès. També coneixerem què suposa, per al Fort de l'Ermiteta haver aconseguit el document de qualificació artesana de la Generalitat Valenciana, un reconeixement a la tradició, la qualitat i el treball artesanal amb Gaspar Alcaraz. Farem balanç del gran concert del centenari del Mestre Ferrero, que dissabte va reunir, com dèiem, un miler de persones veient a les quatre bandes federades d'Ontinyent en una cita històrica. Ho parlarem amb el regidor de Cultura, Àlex Borrell, i el coordinador de la comissió del centenari, Rafa Soler. La música continuarà sent protagonista amb Lluís Muñoz, vicepresident de la Fundació Sonora, i Genís Tornero, gerent de l'Orquestra Sinfònica Caixa Ontinyent, que ens presentaran el concert Tango Concertant, esència de Buenos Aires, que arriba este dimecres, després demà, allà lo de Malferit, dins del projecte Territori Sinfònic. I després ens traslladarem a Bocairent, ens torna a visitar el seu alcalde, Xavi Molina, que farà balanç del concurs fotogràfic i de l'exposició inaugurada este cap de setmana, una iniciativa que continua posant en valor el patrimoni i els paisatges del municipi. Es tracta del concurs que porta per nom, és el concurs fotogràfic Ontinyent i el seu entorn, si no m'equivoque, s'anomena este concurs. I acabarem el programa a Llutxent, amb el regidor de Turisme i Medi Ambient, Hilari Martí, per descobrir tots els detalls d'una nova edició dels Contes a la Llum de la Lluna. És una proposta tentadora, eh? És una proposta que combina senderisme, natura i narració oral en el paratge de la Sénia, una jornada pensada per gaudir de l'estiu en família i descobrir el patrimoni natural del municipi. Doncs tot això és el que tenim fins les 2 de la vesprada. Tomàs, a partir de les 2 i 17, hora 14.
2: Molt sent de tenir aquestes declaracions que una estoneta es donarà el regidor de Serveis Públics, Jordi Vallès. La veritat és que ahir, quan veia les imatges que va publicar l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, en xarxes socials, deia, suposa que serà un recordatori a la gent del que ha passat, etc etc. I clar, quan arriba en el cotxe, gira a mà esquerra passant el pont de Paduana i veig que de nou està decapitat el pescauret, doncs a vos se li queda la cara de tonto, la veritat, perquè a cap i a la fi ja es paga entre tots. És una escultura, és un monument, anem a dir, del municipi, que portava un mes i mig, i sí, ja sofria, crec que, tres actes vandàlics, a més de deixar bany, que recordaran les imatges en l'estany de la pròpia plaça de la Concepció. Així que res, farem ressò d'aixes declaracions de Jordi Vallès en un dia on estem, sobretot, com esmentaves abans, de valoracions, de veure què és el que ha passat al llarg del cap de setmana. També és un dia on ens anem a centrar sobretot en diversos municipis de la comarca per diverses obres que van a dur a terme, diverses qüestions a destacar. Viatjarem a Bellús, per exemple, s'anirem a Guadasséquies, ens anirem a Alfarrasí, s'anirem a Bocairent, entre altres localitats de la comarca. I com no, posarem el focus en l'agenda, perquè, com bé saben, crec que el calendari fester com a tal està encetat, anem a dir.
0: Sí,
2: perquè
0: sí,
2: ja són molts municipis que han dut a terme les seves festes o que estan en elles o estan en eixos dies previs on hi ha activitats. Però clar està que arriben els dies grans, sobretot per a un municipi que es fa molta il·lusió esmentar, ja us contarem perquè pròximament, que és allò de Malferit, perquè tenim molta festa, tenim molta activitat esta vesprada. També a Guadasséquies, si no recordem, a la Benicoleta també. Al Ràfol de Salem, no, a Rugat estan també ja començant a preparar preparar, a fer aquests preparatius de cara a les festes, així que molta cosa. I també ens centrarem sobretot en l'àmbit esportiu, perquè avui és el primer dia d'entrenament al Clariano de l'Ontinyent 1931, este nou Ontinyent 1931 de la mà de Rubén Sanz. Coneixem este cap de setmana el fitxatge del que serà suposadament el nou de l'Ontinyent 1931, de Carlos Mas. També cal recordar-vos que el Deportivo Ontinyent femení està disputant el Cotif en estos moments i que tenim una gran notícia per a l'atletisme, tant a nivell nacional com a nivell del Bairí, en aquest cas per al Cava Ontinyent Esto Logístic, perquè va ser distingit Orlando Ortega, que com més sabran té un vincle molt, molt gran amb la capital de la Vall d'Albaida i amb el Cava Ontinyent, va ser distingit per la Real Federació Espanyola d'Atletisme per tota la seva trajectòria després de la seva jubilació, després d'apartar-se i penjar les sabatilles de córrer. I amb això, és tot el que tenim en l'hora 14. Ve una hora 14 carregat amb moltes qüestions a contar i per a iniciar la última setmana del mes de juliol, que dissabte ja estem a 1 d'agost, que ja estem molt proper de les festes, estem molt proper de que algú que altres se'n vagi de vacances, altre que tornen. Així n'estem ara mateix en Ràdio Ontinyent i crec que tots els veïns i veïnes de la Vall d'Albaida.
0: Doncs això a partir de les 2:17, així en directe a Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. Doncs, Tomàs, gràcies.
2: Gràcies a tu.

I abans de la primera entrevista, de seguida parlem amb Jordi Vallès, el regidor de Serveis Municipals de l'Ajuntament d'Ontinyent, i recordant aquest moment, o un d'aquests moments del concert extraordinari del passat dissabte, concert en homenatge al mestre Ferrero, per què no gaudir d'una d'aquestes marxes cristianes

0: Hoy por hoy, Valda Albaida.
1: Són les 12:36 minuts. Ontinyent ha viscut estos dies dos incidents que han obert un debat sobre el respecte a l'espai públic i la seguretat dels elements urbans. D'una banda, un nou acte vandàlic ha deixat greument danyada l'estructura del Peixcauret, una escultura que fa apenes un mes i dies que es va instal·lar a la recentment renovada plaça de la Concepció, i ha aparegut sense cap i coll. Això és un acte vandàlic que ha tornat a passar durant este cap de setmana. I d'altra banda, ha caigut una farola també en el mateix lloc, en la mateixa plaça de la Concepció, damunt d'un dels arcs ornamentals de festes. Tot això ha generat preocupació, sobretot per el primer que comentàvem, eixe acte incívic, i per el segon tema, el Partit Popular d'Ontinyent, el grup municipal del Partit Popular, ha demanat al govern municipal que revise totes les faroles d'eixa via. Per analitzar aquestes dues qüestions, ens acompanya el regidor de Serveis Municipals de l'Ajuntament d'Ontinyent, Jordi Vallès. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Jordi, parlem d'eixe nou acte vandàlic que ha sofrit una escultura de la renovada plaça de la Concepció. Quan vau rebre la notícia de que l'escultura del Peixcauret havia tornat a ser objecte d'un acte vandàlic, què pensàveu?
2: Ara mateix, de fet, estic parlant-vos des de la mateixa plaça de la Concepció, en tota aquesta revisió, no? Posterior a lo que ha passat aquest cap de setmana.

0: Ana. Y la veritat, pues, que sobre todo és un...
1: Jordi? Hem perdut el regidor. A veure si podem recuperar eixa connexió que, com ens deia el regidor, està ara mateixa en la plaça de la Concepció, junt amb els perdó, treballadors de l'àrea de serveis municipals, doncs, revisant eixa escultura i, doncs, a veure si podem connectar novament amb el regidor de serveis municipals de l'Ajuntament d'Ontinyent. Ahí el tenim,
0: Crec que
1: Jordi.
0: s'ha tallat.
1: Sí, estaves
0: Sí,
1: dient-nos que
0: disculpa.
1: el trobes ara mateix a la plaça de la Concepció.
0: Sí, em trobo ara mateix a la plaça de la Concepció, pues, revisant tot el que hi ha passat aquest cap de setmana, no? Totes aquestes incidències, i tu estaves dient-me que és el que sentim. Pues el que sentim un poquetet és de tristesa, no? Estava comentant pues això, perquè al cap i a la fi, com bé sabem, Ontinyent és una de les ciutats de més de 30.000 habitants, de la comunitat valenciana és la més segura i amb la menys incidència, i de la tercera a nivell de l'estat espanyol. Però això no dona que sempre que es produeix un acte d'aquest tipus, pues, ens plena de tristesa, no? Com a ciutadans i com a gestors públics.
1: És especialment dolorós perquè no és la primera vegada que aquesta escultura pateix desperfectes. I a vegades passa, no sols este és un exemple, no? Però
0: Sí.
1: tu que eres regidor de serveis municipals i la teua àrea s'encarrega, doncs, del mobiliari urbà i d'altres qüestions,
0: Sí.
1: passa moltes vegades, doncs, en els bancs i en altres objectes, no?, de la ciutat.
0: Sí, la veritat és que així, pues, la veritat és que la segona vegada que ha passat, no?, des de que es va estar instal·lada, i la veritat és que això, pues, és el que dius tu, és una llàstima. És una llàstima perquè, a més, és un element que com bé diuen, no?, el patrimoni no és només allò que és antic, sinó també allò que recordem, no? I hi ha molta gent així a la ciutat, pues, que el té en gran estima, perquè recorda els seus anys de joventut, i la veritat és que aquest element hagi sigut vandalitzat, pues ens entristeix, però com bé he dit, Ontinyent, encara que sigui una de les ciutats més segures, no?, amb menys incidència de la comunitat valenciana i de l'estat espanyol, pues, quan passen aquestes coses, la veritat és que té un cost, no?, té un cost de revertir-les, d'arreglar-les, d'apanyar-les i de tornar a Ontinyent, el que és una ciutat neta i bueno, i el que fem també, a part, des de l'Ajuntament, és perseguir aquests... I ja siga una pintada, com les que han pogut aparèixer al llarg de la ciutat, al qual estan identificats també els autors de les mateixes, o quan sempre que hi ha algun banc o algun element de mobiliari que es trenca, nosaltres també comencem les nostres investigacions per poder que es pague, no?, i que revertisca a la ciutat i ser mal que s'ha fet.
1: Sí, perquè, clar, tot això ara té que pagar-se de les arques municipals, dels diners de tots els ontinyentins i ontinyentines, quan estos actes vandàlics, este acte vandàlic l'ha fet una persona o l'ha fet diverses persones, doncs, incíviques, tornem a repetir-ho, incíviques, perquè no té altra qualificació. Parles de què va fer-se ara en quant a l'escultura, quin va ser el procediment, sí.
0: Sí, avui mateix hem estat, com bé vos ha dit, estic a la plaça, hem identificat el que ha sigut el mal. Afortunadament, tot el que li resta, la figura, ho tenim. Aleshores, el que anem a fer és a procedir, igual que l'anterior vegada, a eixa reparació i a deixar-se-la presentable i, sobretot, pues, deixar-se-la com toco. I el que volem és, pues, que la ciutadania, com bé has dit, entenga que això ens costa a tots, però que també aquell que fa aquest acte, que se'l perseguís, que se'l pilla i que la veritat és que ja siga una pinta. Torna a incidir, perquè és a lo millor el vandalisme que més tenim a la ciutat, no? El que venen a ser repintades, siguen de qualsevol signe o de qualsevol cosa, nosaltres tenim identificats els que les fan, gràcies a aquest treball també, no?, que fem des de serveis municipals i policia local, i en aquests casos, pues, el mateix, el que es fa és passar-se a aquesta gent, no?, que ha produït aquest mal o aquest acte incívic, per a que ho repose, clar.
1: Parlem de l'altre incident d'estos dies, que va caure una farola de la plaça de la Concepció. Què és el que va passar exactament?
0: No, pues, això ja entra ja dins d'altres qüestions. Això ja no és incivisme i això són coses fortuïtes que passen a la ciutat i que quan una cosa pues, és nova, quan una cosa pues, està plantejada i tot, però sempre pot eixir i passar algun accident, pues, la veritat està que, gràcies a Déu, no va passar a majors. Avui mateixa en l'empresa, els servicis tècnics també de l'Ajuntament i tot s'ha revisat. S'ha vist que això ha sigut una cosa fortuita i va passar-se a arreglar-se de la mateixa manera que passa en qualsevol obra que s'ha acabat en els últims plaços i tot això, i sempre que hi hagi pues, alguna incidència en la mateixa.
1: Deia al principi que el Partit Popular, el grup municipal del Partit Popular, ha demanat explicacions i també ha demanat que revisen totes aquestes faroles i tu estàs dient-nos que ja s'han revisat o s'estan
0: revisant. Sí, però això bé que ho recordes i tot això, perquè em fa molta gràcia, perquè no és que el Partit Popular ens exigisca a nosaltres, no, és la nostra tasca, la nostra responsabilitat que tenim en la ciutat i és la feina diària que fem des de serveis municipals i des del Departament d'Urbanisme. No ha de vindre ningú a recordar-nos res, perquè, inclús ho dic, el moment que va passar, el del fanal, jo mateix, personalment, vaig acudir a la zona, junt als serveis municipals, i els bombers van ser els que vam acotar la zona, els que vam revisar el que ja havia passat, vam veure que era una cosa fortuita, i vam repassar tots els demés elements, i per això es van retirar les demés lumíniques en un per si acas fins a revisar avui. Per això dic que em fa gràcia com a bou passat, què heu de fer, però som nosaltres els que tenim la responsabilitat en la ciutat d'on teníem i els que nosaltres som els que fem la tasca ben feta i els que estem a peu del canó sempre que passa alguna cosa, com tota la ciutadania veu i va poder veure el mateix divendres.
1: Jordi, per acabar, tant el vandalisme com la conservació del mobiliari urbà ens porten a una mateixa reflexió, suposo jo. La ciutat és de tots. Creus que més enllà de les inversions cal continuar treballant en la conscienciació ciutadana perquè entre tots i totes cuidem la ciutat?
0: Sí, jo sóc una de les persones que sempre pensa que hi ha coses que poden ser accidentals, conforme hem estat parlant. Hi ha mobiliari urbà que es pot trencar de manera accidental, però sobretot incidís que en la zona, en la part incívica, no, com bé has dit, la ciutat és de tots, l'han de respectar entre tots i sobretot que aquell que la fa, nosaltres sempre... no vaig a dir que la paga, però aquell que la fa pues, va tindre les conseqüències que va tindre conforme està tenint totes les coses que han passat de manera incívica en la ciutat. I sobretot pues, també llevar un poc d'aquest sentiment, no? d'incivisme i tot això, que recorde, som la ciutat de la Comunitat Valenciana amb menys incidència. Això tot és gràcies també als tots els departaments, des dels serveis municipals, policia local, parcs i jardins, i pues, la veritat és... cridar, no, a la ciutadania per a respectar tot allò que hem construït i que construïm junts dia a dia.
1: Jordi Vallès, regidor de Serveis Municipals, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra.
1: Adéu.
2: A Aielo de Malferit ja respira festa i a Ràdio Ondinyent Cadena Ser ho veurem en directe. Este divendres 31 de juliol, de 2:20 a 2 del migdia, no et perdes el Hoy por Hoy Ondinyent, la Vall d'Albaida, especial festes de moros i cristians d'Aielo de Malferit. Emissió en directe des del Saló de Plens de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. Coneixerem tots els detalls de les festes amb els seus protagonistes, representants municipals, càrrecs festers i moltes sorpreses que ens acostaran a una de les cites més esperades de l'estiu. Hoy por Hoy Ondinyent, la Vall d'Albaida, especial festes de moros i cristians d'Aielo de Malferit. En directe a Ràdio Ondinyent Cadena Ser. Espai patrocinat per la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. No faltes, perquè la festa també s'escolta a la ràdio.
3: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir... No tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
4: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
5: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
4: ¿Ah, sí?
5: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
4: Dime la web y me informo.
5: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
6: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
7: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
6: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
7: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
8: Divelecsolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.
9: Si tens una empresa agroalimentaria y vols invertir en maquinaria, instalaciones, eficiencia energética o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigís memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
10: Hoy por hoy, Val d'Albaida. Esteban Arroyo.
1: Hi ha oficis que passen de pares a fills i que, a més que un negoci, acaben convertint-se en una forma d'entendre la vida. És el cas del Forn l'Ermiteta d'Ontinyent, un establiment que acaba de rebre el document de qualificació artesana de la Generalitat Valenciana, un reconeixement que acredita oficialment el seu treball artesanal i que posa en valor anys de dedicació, qualitat i respecte per la tradició. Per parlar d'este guardó, del futur de l'artesania i del paper del comerç de proximitat, ens acompanya Gaspar Alcaraz. Gaspar, bon dia. Hola, Gaspar.
11: Hola.
1: Hola,
11: hola.
1: Ara t'escoltem, sí, ara t'escoltem bé, sí. Ara. Primer que res, Gaspar, enhorabona per aquesta distinció. I què suposa per a vosaltres el rebre la, haver aconseguit este document de qualificació artesana?
11: Moltes gràcies. I per nosaltres pues, significa continuar el que estem fent, ensenyant-se cada dia, fent coses noves i continuar el que estem fent. Gastant productes de qualitat, que fumem gastem, i seguir, i ja està, no n'hi ha més.
1: Per a qui no conega, què significa exactament este distintiu?
11: Bueno, este distintiu és que va aixir, ja, bueno, nosaltres som una empresa que tenim el número 6.000 i pico d'artesans de la Comunitat Valenciana, o sigui que no som els primers ni mucho menos, i en el poble ja n'hi ha. El que passa és que va aixir i el van posar en contacte amb Maritxa, de Comerç Dins, i ella ha sigut la que ens ha ajudat a treure-ho tot, perquè porta prou de faena, a part de temes de papers i burocràcia i tot el rotllo. Nosaltres fem el que fem, ¿vale? Però i va vindre ella i ens va ajudar, i després de diversos mesos de faena, pues, ho han aconseguit. I nosaltres podrem continuar, seguirem fent el que fem i ja està. No? Ara, si ho aprofitem per fer proves, per quedar a la tardor, a partir d'octubre traure productes nous i ja està.
1: Quan es parla de forn artesanal, com és el vostre, com deia abans també al principi, que abans estaven els vostres pares, ara esteu tu i el teu germà, parlem exactament, no?, d'aquesta feina que es fa o que s'ha fet durant molts anys i continueu fent, de fer-ho de manera artesanal, no? Què diferencia el vostre treball d'una producció més industrial?
11: Sí, bueno, nosaltres som la quarta generació. El meu germà i jo estem al capdavant de l'empresa, però així l'obrador està el nostre cosí, ¿vale?, que és de la mateixa generació que nosaltres. Nosaltres som la quarta i en el mostrador tenim també familiars, en la tenda pues, estan treballant les xiques. Què diferència? Pues, jo què sé. Nosaltres fem partides xocotetes, fem pesades de... No sé, gastem farines de molta de proximitat, intentem gastar farines noves, de qualitat, jo què sé, no sé, és que tampoc té confusió en les empreses grans, jo tinc confusió en nosaltres. pues, treballar, cuidem molt les masses mares, els dies de festa hem que venir a refrescar-la perquè no perga la qualitat i del rotllo. Tampoc sé com treballen les empreses grans, sé com treballem nosaltres. La diferència, però no sé, nosaltres intentem fer les coses ben fetes, a poquet, en molt de temps. Jo crec que les grans indústries el que no tenen és temps. Vale? Nosaltres pues, n'hi ha pas que fem fermentacions de dos dies, quan ve el panetón és un 70 hores de fermentació i d'elaboració, entonces no sé si les indústries i empreses grans poden fer això. Uh-huh. Nosaltres ara de moment sí, hem tirat per aquest camí, per fer productes de qualitat en molt de temps, fermentacions molt llargues, i pues, al final es mató. Estem fent, sobretot Sergio està peleant molt en el tema del pa i està fent màsters i està fent el tema del pa i jo estic tirant-me més cara a la bolleria i pastilleria i entre tots podem fer tot el que podem, cosetes, perquè on tinguem sigui un punt de referència en el tema este de productes de qualitat. Vale? I de moment pareix que poquet a poquet algo estem fent bé. Uh-huh. Si posem donat el certificat este, algo estem fent bé. Però bé, sí.
1: Gaspar, el Fort de l'Ermiteta forma part de la història comercial d'Ontinyent. Ja cal recordar que teniu dos establiments oberts. Quants anys porteu oberts?
11: Això era un dels temes que n'hi havia que voreu. Nosaltres, jo tinc un tio que busqueja molt en l'arxiu municipal, vale, i mos va donar documentació de l'any 33, 1933, que ja estava en marxa. Després d'aquest mateix any, també, que el meu reabuelo demana permís per posar un motor mecànic per a l'elaboració del pan. Es posava en l'acta. I si l'acta la tenim així nosaltres en el fons. Pues, per ahí estaria. No hi ha documentació oficial, però per ahí estaria. Però sobre l'any 33 està en marxa. Tradició familiar des de l'any 33. Imagina't si ha plogut.
1: Sí. Creus que actualment el consumidor, el ciutadà, valora el producte artesà, aquest producte de qualitat, de proximitat, elaborat de manera tradicional?
11: Sí, claro. La gent es dona compte quan està ben fet. De fet, ara en estiu, que estem... Este estiu estem patint el que no hem patit mai de les onades de calor i tot. El producte és ressentir un poquet i si ja t'ho diuen. Però la gent no ho comprèn, que és per el tema de l'oratge. Però sí, quan tu treus un producte bo i guai, duro, bonico, i el pa que és peces grans que 3-4 dies estan bons, t'ho agraeixen, normal, t'ho agraeixen. I després el tema de la pastisseria també, el tema de, bueno, més pastisseria no, més bolleria. Tirant-li sobretot en la tardor, quan ve el panetone i tot el que estem preparant ara de cara a... Tenim molta il·lusió, tot el que estem preparant ara de cara a la pròxima tardor, tot el que estem innovant, jo crec que sí que la gent ho agraeix, clar que m'agraeix. I és una altra diferència, clar, te ho diuen. Sí.
1: Este distintiu que vos han donat suposa que és una responsabilitat per continuar mantenint aquest nivell, no?
11: Sí, claro. És més fàcil arribar que mantindre's. Això diu molta gent, no? Arribar és fàcil, ara hi ha que mantindre's. Però, bueno, el que t'ha dit al principi, nosaltres seguirem fent el mateix. Això, vale, és un reconeixement, però anem a seguir fent el mateix i ja està. Intentar treure les coses ben fetes i amb molta il·lusió i amb molta passió, que he dit al principi, però sí, perquè si no, aquestes coses no deixen. Si no hi poses moltes ganes, este ofici, pues, igual que molts, són molt sacrificats. Si no hi poses passió, pues, les coses no deixen. Cota difícil. I nosaltres continuarem a la marxa, fent el nostre. El que sabem fer, el que intentem saber fer.
1: Doncs, Gaspar Alcaraz, novament enhorabona i, com tu dius, a seguir treballant així i oferint cada dia el que sabeu fer, aquests productes fets de manera artesanal. Moltes gràcies.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, vinga. Bon dia.
11: Adéu.
1: El passat divendres, per falta de temps, no vam poder escoltar aquesta cançó, un dels nous temes d'Andreu Valor, que recordem que el passat divendres estava a Agullent, al Molí Fariner, presentant el seu nou disc, el que li dona nom a aquesta cançó, Els camins que elegim. I el dia 4 d'agost recordem que estarà a Otos.

Hola de nou, és la 1:07 d'este migdia de dilluns 27 de juliol. Continuem en directe a Ràdio Ontinyent Cadena Ser i, per què no recordar-ho, que ens podeu escoltar, a banda d'escoltar-nos a través de la ràdio tradicional, a través del 89.5 de FM, també podeu fer-ho a través del web, sí, a través de la nostra web radioontinyent.com. Ens podeu escoltar en directe o després en el podcast. També podeu descarregar-se l'aplicació de la cadena SER en el vostre mòbil o en el vostre en la vostra pantalla en el, per escoltar en directe o també en diferit en el podcast. Estes són les diferents formes, però també, a banda, podeu dir-li a ixe altaveu intel·ligent, demanar-li que voleu escoltar Ràdio Ontinyent Cadena Ser i seguir tota la programació d'aquesta emissora de la Vall d'Albaida. Anem amb més contingut. Anem a recordar què és el que ens queda fins arribar a les 2 de la vesprada. Anem a fer balanç d'eixe gran concert del centenari del mestre Ferrero, que dissabte va reunir més de 300 músics de les 4 bandes federades d'Ontinyent en una cita històrica. Ho farem amb el regidor de Cultura, Àlex Borrell, i amb el coordinador de la comissió del centenari, Rafa Soler, dos persones que el passat dissabte estaven a estes hores en directe ací a Ràdio Ontinyent parlant en ese programa especial que Ràdio Ontinyent va voler fer amb motiu d'eixa cita de, del passat dissabte, prèviament al concert, i també amb motiu de, del centenari que s'està celebrant enguany a Ontinyent, el centenari del naixement del mestre José María Ferrero. Continuarem parlant de música amb Lluís Muñoz, vicepresident de la Fundació Sonora, i Genís Tornero, gerent de l'Orquestra Sinfònica Caixa Ontinyent, perquè demà, no, perdó, dimecres, després demà, ja hi ha lo de malferit, una cita important, sí, perquè oferiran un concert anomenat Tango Concertant Essència de Buenos Aires. Serà al Palau dels Malferit. Després viatjarem cap a Bocairent, on l'alcalde Xavi Molina farà balanç del concurs fotogràfic i de l'exposició inaugurada este cap de setmana, una iniciativa que continua posant en valor el patrimoni i els paisatges del municipi. I anem a acabar a Llutxent, parlant amb el seu regidor de Turisme i Medi Ambient, Hilari Martí, per descobrir una nova edició dels Contes a la Llum de la Lluna, una proposta que realitzarà este pròxim divendres.

0: El dissabte passat, Ontinyent va viure una d'aquestes nits, vesprada nit, que ja formen part de la història de la ciutat, on més de 300 músics de les quatre bandes federades van compartir l'escenari a l'esplanada de Tortosa i Delgado per interpretar de manera conjunta un repertori íntegrament dedicat al mestre José María Ferrero. Esta que estem escoltant no és una d'aquestes peces, però és una de les obres del mestre Ferrero, composada en 1952, Tomás Pascual. Es tracta d'un concert extraordinari que va reunir milers de persones i que s'ha convertit en un dels moments culminants de la programació del centenari del compositor ontinyentí. Avui fem balanç del que va suposar esta cita històrica amb el regidor de Cultura, Àlex Borrell. Bona vesprada, Àlex.
1: Hola, bona vesprada, Esteban.
0: I amb el coordinador de la comissió del centenari, Rafa Soler. Bona vesprada.
2: Què tal, Esteban? Bona vesprada.
0: Primer, Àlex, han passat ja 2 dies. Amb la perspectiva que dona temps, quina valoració fas d'esta vesprada, d'aquesta vesprada del dissabte?
1: Doncs una valoració més que positiva, no? Quan va acabar el concert, veure la emoció de tots els familiars, de tota la família i del públic assistent, no? Perquè és que va ser un concert carregat de sentiment i la veritat que també tots els membres de la comissió del centenari, com han treballat tant, ha sigut una suma d'esforços de tantes persones i associacions i entitats involucrades. Al final, veure que el resultat va ser tan positiu, doncs la valoració sols pot ser que positiva, perquè és que la resposta de la gent va ser increïble. Van ocupar les 800 localitats, però és que a més hi havia gent al final, en la part final del concert, als voltants de tota la part del pont, del mirador, des de la vila. O sigui, és que va resultar un concert increïble, la veritat.
0: Rafa, tu com a coordinador d'eixa comissió que ha treballat durant mesos per preparar aquest concert, que com diu el regidor, va ser tot un èxit, quina valoració fas?
3: Sí, bueno, esteu comentant-ho vosaltres, a més de ser això històric, la valoració no pot ser només que molt més que positiva, fantàstica, no? Ja no sols per la vesprada nit musical que vam tindre, no sols per la magnífica interpretació dels músics, de l'execució dels seus directors, sinó perquè es va unir, vamos, jo inclús m'atreviria a dir que va ser hasta màgica, no? Perquè es va unir inclús el comportament del públic, no? Va haver una simbiosi allí en la educació, en la, no sé, el com es va sentir aquest concert, el com es va comportar, perquè era complicat, no? Era complicat la comprensió que va tindre el públic quan es van acabar les entrades pas seients, que van entrar tranquil·lament, van estar per allí, veure-ho tot, inclús m'atreviria a dir que màgica per part inclús hasta del mestre, que de les 9 o 10 obres que es van interpretar, inclús mos en va colar una que mos acariciava tots de quan en quan, com si el mestre mos ho volguera agrair en brises del clariano, perquè de quan en quan pues corria un poquit i diaria, inclús s'estava bé, no? S'estava bé.
0: Rafa, quin va ser el moment en el que tu vas pensar el dissabte durant el concert? Ha valgut la pena tot l'esforç?
3: Pues més que el dissabte, jo diria que inclús el dia d'antes, el divendres, perquè es van donar una sèrie de circumstàncies que inclús feia el perillar, no?, un poc tot això, però quan a les 6 i 10 de la vespre, bé, nosaltres estàvem allí des de les 6, tota la coordinació, els voluntaris, estàvem allí, però quan a les 6 i 10 teníem a la gent fent cola, gent no d'on tenien, sinó d'altres poblacions veïnes, vam dir, això va ser tot un èxit. Nosaltres ja ho visualitzàvem, no? De fet, pues també, dins de la màgia que parlàvem antes, el conjunt on estàvem, la situació, I quan a les 6:30 vam començar a repartir les entrades i va ser un degoteig continu de gent, a les 7:30 aproximadament s'havien esgotat les entrades i continuava arrimant-se i apropant-se la gent, vam dir això és el que, modestia a part, teníem pensat que tenia que ser aixina. I és que no podia ser tampoc d'una altra forma. Jo crec que Ontinyent i els pobles veïns han rendit l'homenatge més que merescut a la figura del mestre.
0: Com tu deies abans, Rafa, durant tot el concert s'escoltava, a banda de les peces, eixe silenci del públic que volia gaudir, no? Que volia escoltar sí. Les notes musicals de cada un dels músics que estaven dalt de l'escenari. També es va poder veure eixa emoció de la dona del mestre Ferrero, de Pilar Silvaje. Uh-huh. Va haver algun moment, algun instant del concert que a tu et va emocionar especialment?
3: Pues la veritat és que, a part de tot ell, possiblement, i perquè la vam escoltar fora de lo habitual, i és algo que hauríem de començar a plantejar-se moltes voltes, va ser la marxa Morochimo. La marxa Morochimo, quan Dani ens va demanar a tots els assistents que l'escoltaren d'una manera diferent o que participaren d'una manera diferent a la que normalment estem habituats, no? Normalment en qualsevol concert, al final de cada sopar o de cada acte on tens una banda de música, sol interpretar-se la marxa Morochimo, tots alcem, tots desfilem. Jo podria dir-te que inclús es va escoltar d'una manera diferent a l'estar sentat, a l'escoltar-la com una peça més de lo que va ser el concert. Jo crec que ahir va ser aquest punt de dir això és diferent, això ha sigut màgic. O sigui, jo crec que va ser aquest moment del concert.
0: Àlex, què creus que significa per a Ontinyent haver estat capaç d'organitzar una cita, un espectacle, un concert d'esta magnitud?
1: Doncs la importància que té creure en un projecte cultural com és este, no? I en una posada en valor d'un mestre de la música com ha sigut José María Ferrero Pastor, i posar en valor tant la seva faceta musical com de persona tan estimada que tant portava dins Ontinyent. I jo penso que és això, que aconseguir que totes les entitats que han participat hagin sumat la seva part per a que aquest concert fora un èxit, doncs és molt important, no? I que al final els projectes que creen sinergia entre diferents associacions i l'Ajuntament es demostra que ells se poden eixir bé, que eixen bé i que fan ciutat i fan poble, sí.
0: Uh-huh. Este centenari ha anat molt més enllà del concert, ho recordem, hi han exposicions, conte infantil, altres concerts. Quin balanç es fa, Àlex, de tota la programació en la qual l'Ajuntament també està implicada?
1: Doncs és que tots els actes que estem fent, els diferents, no sols en Ontinyent, sinó com hem repassat altres voltes en Alcoi o Cocentaina o les diferents poblacions que també estan sumant-se perquè estan incorporant en els seus concerts repertori amb peces del mestre, estan tenint una resposta molt satisfactòria. També en el conte ho vam poder veure en la presentació del conte, que es va omplir el Centre Cultural de Caixa Ontinyent. N'hi ha molt d'interès. Esta setmana passada estava parlant amb Manolo, en el promotor lingüístic, amb Manolo Requena, i ens comentava que estan demanant molts col·legis el conte, així que totes les activitats que estem anant preparant estan tenint una resposta magnífica. I jo pense que no ha de ser d'altra manera, no? O sigui, quan vam planificar tot aquest any d'activitats, esperaven que la gent responguera i així està sent.
0: Rafa, podem parlar el dissabte, ho deies tu, així, del paper que han tingut els voluntaris i també les bandes, no?, per a que tot funcionara també en el concert.
3: Sí, a veure, nosaltres no som uns professionals de so, entonces tot lo que intentem fer, ho intentem fer pues, de la millor manera que sabem i que podem, i la veritat és que els voluntaris van estar el dia per la vesprà, vam estar mirant què és el que es tenia que fer, els voluntaris estaven a les 6 de la vesprà el divendres a pleno sol, i la veritat és que sense ells possiblement tampoc haver eixit el bé que va eixir. Es va recepcionar a tota la gent, a convidats, a públic en general, ubicant-los en els seus assientos. Ja el dic, el públic va facilitar molt la tasca de la gent, van ser supercomprensibles a l'hora del tema que comentàvem, que per protocols pues, una persona, una entrada, tots ja en tenien quan explicaves, no li puc donar dos, no li puc donar quatre, perquè si no això no va eixir conforme va eixir. En després, al llarg de tot el fin de setmana, tant dissabte per la nit com diumenge, ahir diumenge, el cursaves en gent, parlava la gent i tots han parlat bé, la qual cosa vol dir que estan tots contents i que les coses han eixit bé. I en després, en quant als músics, vamos, és complicat, són fetges complicades per a totes les bandes, totes tenen una programació molt completa, sobretot quan arriba l'estiu, i el preparar altres activitats o altres actes que ells tenen conjuntament amb este concert, que primer prepareu tot per separat, després ho has de conjuntar en un únic assaig el divendres, la predisposició va ser total i tant de bo algun dia es puguen tornar a fer coses així. És complicat, jo crec que passarà molt de temps antes de que tornem a veure a estos nivells conforme s'ha fet este cap de setmana una activitat així, però bueno, ojalà això siga l'inici i la primera pedreta pa qui sap, inclús a lo millor una Santa Cecília conjunta, ja no soles de les quatre bandes, sinó a lo millor de totes les agrupacions de dolçaines i de totes les colles que tenim en la ciutat. Per què no un dissabte en un passacarrer en tots igual, el dia de Santa Cecília? No sé, ho deixa caure, si no el que vinga darrere ja té faena per anar a pensar.
0: Que ho agafe, no? El que vinga darrere que ho agafe, sí. És una molt bona proposta. Després de tot el que s'ha viscut este dissabte i del que ve celebrant-se o visient-se des de que va començar el centenari, Rafa, quin creus que seria el millor homenatge que Ontinyent pot continuar fent al mestre Ferrero en els pròxims anys?
3: Pues seguir com està ara, seguir el traslladant, el recordant la figura del mestre, explicant-la. Crec que tenim ferramentes, anem a tindre, ja en tenim algunes, anem a tindre en altres, ferramentes bones pa continuar explicant el seu llegat. Anem, a part de que ja tenim el conte, a més en àudio, ara anem a tindre una exposició itinerant en la que entitats particulars, entitats musicals, conservatoris, col·legis podran fer ús d'ella quan sempre que la sol·liciten. Tindrem una casa museu on anar a veure d'on és tot això i conèixer, sobretot conèixer. Jo crec que el que es pot fer en un futur és conèixer la persona, la figura del mestre com a persona. El legat musical crec que sempre va estar ahí. Algú comentava este fin de setmana, és que totes les obres eren conegudes. Claro, és que totes les obres del mestre són conegudes, són atemporals. És un tipus de música que us comentava per part de la presentadora, per Alba, el dia del concert. Un escala més, altres escala menys. Algunes, per desgràcia, es queden en els calaix quan s'estrenen perquè no tenen una continuïtat i, sin embargo, la música del mestre és atemporal, es sentirà sempre. Coneguem la música, conegam ara i redescobrim o descobrim, en molts casos, la figura de la persona.
0: Àlex, per acabar, si el mestre Ferrero haguera pogut escoltar dissabte, es va anomenar en alguns moments del concert, no? que segur que estava present allí, les seues, escoltar les seues obres interpretades per més de 300 músics davant de tot el seu poble, com penses que hauria reaccionat?
1: Ah, jo crec que el sols el fet de veure que estan tots els músics de la ciutat, les quatre bandes unides amb el seu repertori, fent-li aquest homenatge, jo penso que ha de sentir-se allà on estiga plenament satisfet. I a més va haver un moment en concret que a mi és el que em va acabar d'emocionar, que va ser transcorregant la marxa Ximo dirigida per el seu fill, per Dani, quan abandona l'entarimat, agafa el seu atril i el posa en l'escenari i ell baixa. Jo crec que aquest moment és d'un simbolisme i d'una emoció increïble i que jo crec que va meravellar a tot el món, no? O sigui, jo crec que s'emportem aquest concert per al record col·lectiu de ciutat i que ens hem de sentir molt satisfets tant per l'organització com per l'execució del concert. Així que aprofito també per a donar-li l'enhorabona a tots els músics, a la presentadora i a tots els voluntaris, a tota la comissió, perquè és que ha sigut un treball magnífic.
0: Doncs Àlex Borrell, regidor de Cultura, i Rafa Soler, coordinador de la comissió del centenari del Mestre Ferrero. Seguirem parlant d'aquest centenari perquè encara queden activitats per davant i, com ja dèieu, el dissabte, així, d'ací no res, breument, s'obrirà eixa casa museu, eix espai museístic a la Casa de Cultura. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies, Esteban. Gràcies.
0: Adeu.
3: Adeu.
1: Adeu.
4: Uf, tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
5: Reserva en Restaurante Almoroch. Reserva si lo abren solo para vosotros.
4: ¿En serio?
5: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
4: Eso es justo lo que busco.
5: Restaurante Almoroch. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
6: Ja està als quioscos l'Extra Moros i Cristians 2026, que edita-lo clar. Entrevistes als càrrecs, els actes, articles d'interès i les millors imatges de les festes de l'any passat. Tot això i molt més a l'edició especial que lo clar dedica als moros i cristians d'Ontinyent. No et quedes sense el teu exemplar.
7: Jefe, ¿un nomikai?
8: ¿Un nomike?
7: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
9: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
10: ¿Nomikai?
9: Y acaba diciendo,
10: ¡otro cremaet!
9: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
11: Portes temps volent reformar la cuina i tindre la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
12: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
13: Hoy por hoy, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
0: És la 1:30 minuts, la 1:30. Este dimecres, allà lo de Malferit es convertirà en una de les parades més especials del projecte Territori Simfònic, una iniciativa impulsada per la Diputació de València i la Fundació Sonora, que aposta per acostar la música simfònica de gran nivell a tots els racons de la província. La plaça Palau serà escenari d'un espectacle molt especial, Tango Concertant, Essència de Buenos Aires, interpretat per l'Orquestra Sinfònica Caixa Ontinyent sota la direcció de Roberto Turlo. Per parlar d'aquest projecte, del seu impacte cultural i del concert que arriba a la Vall d'Albaida, ens acompanya Lluís Muñoz, vicepresident de la Fundació Sonora. Bona vesprada.
14: Bona vesprada.
0: I també tenim l'altra part del fil telefònic a Jaume Santonjo. Jaume, bona vesprada.
15: Hola, bona vesprada, bon dia.
0: Per començar, Lluís, què és exactament? Explica als oients de Ràdio Ontinyent què és Territori Simfònic.
8: Bueno, pues Territori Sinfònic per a l'Orquestra Sinfònica Caixa Muntanyent és un projecte molt important perquè és la primera gira que anem a fer de l'orquestra, no? Que anem a eixir del Teatre Txecarai, que és un poc la nostra casa, i és un projecte que hem fusionat la música, el patrimoni i el desenvolupament local, no? En un mateix projecte. Des d'ahir estem molt agraïts a la Diputació de València per poder contribuir, no, a que els jovens de la nostra orquestra, de la nostra comarca, de la nostra comunitat, perquè al final tenim músics de tota la comunitat, puguen eixir, no, a llocs de patrimoni, a llocs molt bonics on anem a fer, pues, bueno, un concert, una orquestra reduïda, i bueno, un concert de molt de nivell. Anem a comptar amb solistes internacionals com són Fabrizio Moccata, italià, que és, bueno, nominat a uns Grammy, Leonel Gasso, uruguaio, al bandoneó, i també tindrem a Graciela Di Palma, una argentina resident a València, i tot això dirigit, pues, per Roberto Turlo, que com sabeu ja hem dit moltes vegades, ell forma part d'aquest projecte des de fa moltíssims anys i serà l'encarregat de dirigir esta gira.
0: Lluís, el projecte també busca posar en valor espais patrimonials que hi ha a la província, i la Fundació també parla sempre de generar oportunitats, no? Per a aixòs joves músics, que són talents també, aixòs joves músics valencians. Com es materialitza tot això, el tema dels joves músics i llocs patrimonials de la província?
8: Bueno, pues jo crec que és aquest projecte que creiem que pot tenir molta continuïtat, perquè tenim molts espais molt importants a la nostra comunitat que la gent no, moltes vegades no es coneix, no? Anirem a tocar a llocs importants, no? Com no sé, el Molí Pasiego, no? De Sueca, no? Un lloc molt bonic, no? On d'aquesta manera que la gent pugui recolzar aquest projecte, també pugui visitar els espais que tenim, no? A la nostra comunitat, no? I això és un poc ha sigut l'objectiu d'este projecte, no? I de poder eixir d'alguna manera a l'orquestra. I bueno, este any anem a 6, però esperem que tots els anys puguem anar a més espais amb patrimoni, no? Molts són a l'aire lliure i altres poden ser interiors, no?
0: Uh-huh. Jaume, l'Orquestra Sinfònica Caixa Ontinyent continua creixent any rere any.

0: del Teatre Chegaray d'on vinyem. Així que una molt bona oportunitat.
1: Què trobarà el públic que acudís aquest dimecres a la plaça Palau de Gelo de Malferit i Tango Concertant, Essència de Buenos Aires, és molt més que un concert. Com definiries l'espectacle?
0: Sí, a veure, ja ho diem quan vam presentar un poquet la versió del concert que fèiem al Teatre Chegaray, que és més que un concert, és un espectacle, és una oportunitat que volem perquè la gent s'apropi a l'orquestra, però d'una manera molt amena i molt interessant, perquè la música que anem a trobar no només és una orquestra sinfònica en si, però solistes de primer nivell, instruments molt especials, molt enfocats també al tema de la música del tango, que a més venen des de l'Uruguai mateixa per a interpretar aquesta música tan bonica a casa, així que el que es trobarà és pues, una experiència molt interessant.
1: Lluís, el projecte de la Fundació Sonora sempre porta aquestes noves oportunitats, com dèiem, als músics joves, i hi haurà figures, com estava dient ara mateixa Jaume Santonja, figures internacionals. Creus que hi ha una assignatura pendent a l'hora d'acostar la música sinfònica al gran públic en els nostres pobles?
2: Jo crec que sí, jo crec que tenim que canviar un poc les dinàmiques, no? I per això aquest tipus de programacions també ajuden a que puguem, no?, a apropar la gent, no? Jo crec que ja estem en un moment que tenim que atrapar molt a la gent jove d'alguna manera, no? I jo crec que, bueno, pues com espectacles com este o com programacions com la que Jaume ha presentat este any amb l'orquestra, no?, que tenim, anem a comptar en joves talents també, no?, han tingut un cellista molt important, Raúl, i ara tindrem al violinista, no?, també en el pròxim concert que dirigirà Jaume. Bueno, jo crec que d'alguna manera bueno, ens queda molta feina per a fer. Nosaltres estem molt contents així on tenim, perquè tenim el teatre ple, no? Però crec que d'alguna manera iniciatives com aquestes pues, fan pues, que la música sinfònica pues, tinga un altre aire, no? I que cada vegada la gent tinga més interès, no? I això és el que hem anat mostrant durant tots aquests anys, no? Sempre fem algun programa pues, bandes sonores de pel·lícules o de tal, no? Programes que són més assequibles per la gent, i la gent es contagia i bueno, i al final acaba comprant-se l'abono, no? I d'aquesta manera anem fent més assiduos a l'orquestra, no? Segur que estem en una terra molt de música de banda, que la gent està molt acostumada a la banda. Este fin de setmana passat hem tingut les quatre bandes, que jo crec que ha sigut un orgull, un perontinyent i un projecte molt bonic de banda, però l'orquestra pues, és altra de les coses que tenim que, no?, que fomentar, no? I jo crec que, bueno, anem per aquest camí.
1: Jaume, quin missatge enviaries als veïns d'Aielo de Malferit i de tota la comarca per a que s'acosten este dimecres a Aielo de Malferit?
0: El missatge, sense dubte, és que si tenen l'oportunitat, que no deixen d'anar, perquè se sorprendran, els agradarà moltíssim, i després ja només quedarà que tornen a veure-nos a Ontinyent o a qualsevol altre lloc de la comarca on actua l'orquestra.
1: Lluís, el passat i el cap de setmana era en Benimodo el concert, eixa primera eixida de l'Orquestra Sinfònica de Caixa Ontinyent, eixida de Ontinyent. Esta serà la segona cita en Aielo, i venen molts més pobles, no?
2: Sí, bueno, Benimodo, tinc que dir-vos que va ser espectacular, la gent va quedar sorpresa de la qualitat, no?, de l'espectacle, i bueno, va ser una hora i mitja de música que va passar volant. Però bueno, tindrem, com bé has dit, el dimecres 29 de juliol estarem a Aielo de Malferit, que la gent de la Vall del Baida, que no va poder tenir l'oportunitat, crec que ens tindrà molt propet. Després, el dissabte d'any 2 de setembre, estarem en Utiel, en el Teatre Rambal. Després estarem el diumenge 20 de setembre en Enguera, en la Casa de Cultura d'Enguera. Després, dissabte 26 de setembre, estarem en Sueca. I després estarem, també acabarem la gira de concerts en Oliva, no?, en Casa de Cultura Salvador Cardona Miralles. Tot això en entrada lliure, o sea, hasta acabar l'aforament. O sea, jo crec que és una oportunitat de que tenim molts llocs on poder escoltar este repertori tan emocionant, no? I diria jo, tan bonic, i a més, com hem dit, és un concert espectacle.
1: Lluís Muñoz i Jaume Santonja, moltes gràcies.

0: Gràcies als dos.
1: Pues gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, adéu.
1: Adéu, adéu.
2: A Aielo de Malferit ja respira festa i a Ràdio Ondinyent Cadena Ser ho viurem en directe. Este divendres 31 de juliol, de 12:20 a 2 del migdia, no et perdes el Hoy por Hoy Ondinyent, la Vall d'Albaida, especial festes de moros i cristians de Aielo de Malferit. Emissió en directe des del Saló de Plens de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. Coneixerem tots els detalls de les festes amb els seus protagonistes, representants municipals, càrrecs festers i moltes sorpreses que ens acostaran a una de les cites més esperades des de l'estiu. Hoy por Hoy Ondinyent, la Vall d'Albaida, especial festes de moros i cristians d'Aielo de Malferit. En directe a Ràdio Ondinyent Cadena Ser. Espai patrocinat per la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. No faltes, perquè la festa també s'escolta a la ràdio.
0: Més entrevistes, més qüestions que anem a tractar, perquè Bocairent continua apostant per la fotografia com una manera de promocionar el seu patrimoni, els seus paisatges i la seva riquesa cultural. Dissabte passat es van donar a conèixer les obres guanyadores del concurs fotogràfic i es va inaugurar l'exposició amb les imatges participants a la sala Joan de Jones, una mostra que es podrà visitar fins al pròxim 15 d'agost. I avui volem conèixer el balanç d'esta iniciativa i la resposta que ha tingut de la mà de l'alcalde de Bocairent i regidor de Cultura. Xavi Molina, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
0: Primer que res, Xavi, quin balanç feu d'esta nova edició del concurs fotogràfic i quantes persones s'han presentat? Quantes obres s'han presentat al concurs?
3: La veritat és que un balanç positiu per un doble motiu, no? Per un costat, perquè estem parlant de l'edició número 33, és a dir, ja quan qualsevol iniciativa, no?, supera la trentena de convocatòries i continua estant en actiu, crec que ja de per si, no?, és necessàriament un balanç positiu. I en segon lloc, perquè de nou tornem a estar amb una participació elevada d'unes 40 obres aproximadament, que per tant també doncs ens situa en la mitjana dels últims anys i fa també, no?, que d'alguna manera doncs siga també positiva quantitativament, no? Per tant, la valoració com a organització, com a ajuntament organitzador, en col·laboració amb ACB i amb AR92, dos col·lectius locals que ens ajuden en l'organització, doncs és positiva.
0: Qui van ser els guanyadors d'este concurs?
3: Doncs el concurs té dos modalitats, enguany tenia dos modalitats, la de color i la de blanc i negre, i en cada un dels casos hi havia primer i segon premi, i a més també per garantir que sempre hi ha també algun premi local, es genera també en la convocatòria l'accèssit a millor obra participant local. Per tant, en el primer premi en la modalitat de color, José Antonio Bernat Bacete i Elena Sire van ser els dos fotògrafs guanyadors, i en el cas de blanc i negre, Blai Bañó i Juan Miguel Beneito. En el cas de l'accessit com a obra local, com a participant local, Benjamín Castelló de Pereda. Alguns d'ells ja han participat en edicions anteriors, alguna altra persona és nova d'enguany en el conjunt de participants, i això també ens alegra, no?, que per un costat tinguem participants que repeteixen i per l'altre doncs noves incorporacions.
0: Uh-huh. Com deia abans, l'exposició es podrà visitar fins al 15 d'agost a la sala Joan de Jones. Què podrà trobar el visitant quan entre a la sala i veja l'exposició?
3: Bé, a mi sempre m'agrada dir, no?, que els fotògrafs tenen aquesta capacitat de moltes voltes captar l'instant precís, no?, i a voltes és un detall, és un moviment, és un racó del poble. En molts casos són llocs que tenim, o sigui, que són molt coneguts per als bocairentins i les bocairentines, però saben fer-ho, saben aportar una mirada diferent, no? Per tant, jo crec que el visitant local de l'exposició doncs tindrà l'oportunitat de retrobar-se en espais del municipi que coneix o en alguns que potser no inicialment no identifica i també hi ha rata de dir això on és o això on es troba, crec que és positiu i crec que el visitant o la persona de fora del poble també té l'oportunitat, no?, de conèixer una miqueta més Bocairent a través d'aquestes imatges, perquè en alguns casos es tracta de paisatges del poble, d'elements patrimonials del poble, però en altres pues, també es tracta de moments destacats, com ara algun aspecte de les nostres festes o de les nostres tradicions. Per això jo crec que també una de les qüestions que sempre ha fet bé el concurs fotogràfic de Bocairent ha sigut no només quedar-se en la part de concurs, sinó generar també aquesta exposició d'obres que després, durant aproximadament 15-20 dies, doncs, està a disposició del públic per a que, visitant la sala Joan de Joanes, pugui conèixer el resultat del conjunt d'obres participants.
0: Bocairent és un municipi molt fotogènic. Creus que iniciatives com esta també ajuden a promocionar el poble des d'un altre punt de vista?
3: Sí, crec que és important, no? I després perquè també genera, per un costat, l'atracció a unes persones que normalment pues, són sensibles a l'entorn, sensibles al patrimoni, i que per tant també busquen aquestes mirades creatives a partir d'aquest entorn més pròxim, i després també perquè genera un banc de recursos visuals que després tractem també d'utilitzar, no?, en publicacions municipals, en elements de promoció turística. En definitiva, també es genera un arxiu fotogràfic que d'alguna manera també està a disposició de qualsevol necessitat municipal. Per tant, crec que sí que és important, i al llarg de l'any doncs, hi ha iniciatives diferents, no? Ara parlem del concurs que organitza la Regidoria de Turisme, però fa unes setmanes, doncs, per exemple, de l'Associació de Festes de Moros i Cristians s'havia generat el concurs fotogràfic dels moros i cristians. Després també la Regidoria de Joventut impulsa una iniciativa que per a nosaltres també és bonica i també hem consolidat al llarg dels anys, com és la Marató de Fotografia Jove. És a dir, crec que d'alguna manera, juntament amb les iniciatives que fa l'Associació Fotogràfica de Bocairent, com tu bé dius, som un municipi que també, entre aquesta oferta variada de l'àmbit cultural, les arts visuals, en este cas concret la fotografia, doncs també té cabuda i també té iniciatives específiques per a este àmbit, per a un àmbit com és el de la fotografia.
0: Per cert, Xavi, que aquest cap de setmana doncs, heu tingut molta activitat, com tots els caps de setmana, però este cap de setmana especialment, per eixe mig any fester de les festes de moros i cristians, que ens pots contar de l'ambient que s'ha viscut als carrers del municipi?
3: Sí, la veritat és que, com tu dius, no? Tots els caps de setmana són intensos, però hi ha alguns que són especialment, no? I alguna volta també ho hem comentat, crec que el calendari de l'estiu a Bocairent conjuga, no?, per un costat activitat cultural, activitat esportiva, però després també la intensitat de les festes d'estiu a Sant Agustí i de la festa del Panellet, del mig any dels moros i cristians. I este cap de setmana doncs, van ser els actes més multitudinaris, no? Vam començar divendres de vesprada en una desfilada infantil que com tots els anys que porta fent-se, crec que enguany és el tercer any i podríem dir que ja està consolidada perquè al final té molt bona acollida, no? Tant per els xiquets i xiquetes de les filaes com per part del públic. Van poder veure doncs, que els moros i cristians de Bocairent tenen molt de futur per davant perquè hi ha molts xiquets i xiquetes que les viuen, que se'ls estimen a les festes de moros i cristians i que per tant garanteixen, no?, que aquest futur que ha de vindre i aquest futur que s'ha d'escriure en les nostres festes patronals. I dissabte doncs, crec que va ser una vesprada nit, sobretot una nit de poble ple, no? La desfilada general de totes les filades, primer amb els sopars als masets i després amb la desfilada general i posteriorment amb la nit de festa que es va allargar prou, doncs crec que va ser una vesprada nit magnífica. Des del punt de vista també organitzatiu i de responsabilitats municipals, destacar que no va haver cap incidència rellevant, que sempre evidentment quan hi ha actes multitudinaris pues, també hi ha una preocupació perquè no hi ha cap incident i així va ser. La policia local no va registrar cap incidència destacada ni en la desfilada del dissabte ni en la nit de festa del dissabte, i per tant, doncs, d'alguna manera vam poder viure, com ara tu ho dius, un cap de setmana intens i un mig any que d'alguna manera ja activa, no?, el compte enrere cap a aquestes festes del pròxim mes de febrer.
0: Xavi, per acabar, ens agradaria que no, que convidares als oients a visitar eixa exposició i que els digueres per què no tenen que perdre's. És un al·licient més, no?, per visitar Bocairent, perquè no tenen que perdre's esta mostra fotogràfica.
3: Bé, jo crec que, com hem dit, és una oportunitat de retrobar-se amb Bocairent. Per tant, aquelles persones que coneguen el nostre municipi o que siguen del poble, doncs tenen l'oportunitat de revisitar amb les fotografies racons i moments importants del poble, i aquelles altres persones que no coneguen tan Bocairent, doncs sense moure's de la sala Joan de Joanes i amb la fresqueta de les instal·lacions climatitzades que té la sala, doncs poden d'alguna manera visitar o viatjar, no?, per moure's, passejar per el nucli històric, per la Serra de Mariola, per les coves i cavitats que també caracteritzen Bocairent. En definitiva, crec que a través de l'exposició, a través d'aquest 33 concurs de fotografia Bocairent i el seu entorn, tenim l'oportunitat, no?, de conèixer una miqueta més i d'estimar una miqueta més Bocairent i tot l'entorn que l'envolta.
0: Doncs Xavi Molina, alcalde de Bocairent, moltes gràcies per haver compartit un dia més els micròfons de Ràdio Ontinyent. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, com sempre.
0: Adéu, bon dia.
3: Adéu, bon dia.
4: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para la tuya, por usarla cuatro veces y pagarla todo el año.
5: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
6: ¿Más de 35 compañías de luz comparar una por una? ¡Me loco!
7: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
8: ¿No será Tu Energía?
7: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
9: Jefe, ¿un nomikai?
10: ¿Un nomike?
9: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
11: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, ganés ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro cremaet! Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
12: Cariño, ¿duermes?
13: ¿Con este calor?
12: ¿Y si abrimos la ventana?
13: Ya está abierta.
12: ¿Y si ponemos el ventilador?
13: Ya está puesto.
12: ¿Y si cambiamos el colchón?
13: Eso podría funcionar.
14: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
15: Hoy por hoy, Val d'Albaida. Esteban Arroyo.
0: 8 minuts de programa ens queden i anem a aprofitar-los, perquè l'estiu és sinònim de natura, de compartir moments en família i de descobrir els nostres paisatges d'una manera diferent. I això és precisament el que proposa l'Ajuntament de Llutxent per al pròxim divendres amb una nova edició dels Contes a la Llum de la Lluna, una activitat que combina senderisme, patrimoni natural i narració oral en un entorn privilegiat com és el paratge de la Sénia. Per conèixer tots els detalls ens acompanya el regidor de Turisme i Medi Ambient de Llutxent, Hilari Martí. Bona vesprada.
16: Bona vesprada, Esteban.
0: Torneu a apostar aquest estiu per una activitat que són exactament, per aquesta activitat, que són exactament els contes a la llum de la lluna.
16: Vale. Tots els estius sempre fem algunes rutes nocturnes, altres edicions, altres estius hem fet nits astronòmiques, en el qual expliquem un poc el tema de les constel·lacions, les estrelles, la mitologia, i aquesta enguany hem pensat un poc agafar històries, contes que saben els nostres majors o persones que saben de un poc d'aquesta dita popular, d'aquestes històries populars que es queda sempre, no? I res més, simplement és anar a la Senya, un espai que vam restaurar fa uns quants anys, i fer una ruta nocturna, una senda, i fins a la Senya hi soparem, i les persones aquestes que conten les rondalles pues, contaran contes en este lloc tan emblemàtic, tan bonic com és la Senya, en una nit que, com aquests dies tinguem lluna plena, però també serà una experiència molt bonica per a gaudir en família i també per fer una activitat i juntar tot això, el que és la naturalesa, la cultura nostra pròpia, i apropar a totes aquestes persones a aquest lloc tan emblemàtic que tenim en Llutxent.
0: L'eixida serà a les 7:30 de la vesprada des de les Poasses fins a la Senya, no?
16: Efectivament. Simplement n'hi ha que portar espardenyes perquè estem en una ruta, és senzilla, anirem pel pla, no n'hi ha tanta dificultat, però sempre hi ha que portar espardenyes, roba còmoda, un entrepà i sobretot les ganes de passar-ho bé en aquest paratge tan entranyable que tenim en la Senya. A tot això sí que anem a demanar que hi hagi una inscripció prèvia al WhatsApp de l'Ajuntament, que si vol dic ara el telèfon, però si alguna persona de fora del poble vol participar, vol vindre, també està convidat, per supost. El telèfon seria 557-957-463. Simplement indicant el nom, cognom i el número de telèfon i així ja es queda registrat per a poder fer aquesta activitat.
0: Repetim el número de WhatsApp.
16: Sí. 657-957-463.
0: Esta activitat està oberta, a qui va dirigida? Està oberta a tota la família?
16: Efectivament. Altres anys sempre hem fet alguna senda, una més per la serra, en quant la dificultat sempre he intentat ser per a tot el públic, però vulguis o no, el desnivell de les muntanyes sempre obliga que les persones siguin d'un estat més correcte. En aquest cas és una ruta molt senzilleta, anirem per camins agrícoles, per tant no és una senda entre les penyes, al contrari, per tant està convidat a tota la família, a totes les persones, tota la família, per a poder realitzar aquesta activitat i res, simplement el que ja he dit abans, l'Ajuntament disposarà de beguda, papes, cacaus, un poc que és el que seria per al sopar, que faríem ahir en la ruta. O sigui, la ruta més o menys són uns 10 quilòmetres, en pla pràcticament, aleshores tenim uns 4 quilòmetres i mig d'anada i uns vora 5 quilòmetres, o això de tornada, és circular. I per tant, en el punt d'encontre, que seria la Senya, ahir soparem i després de sopar ja en la nit ja peta a la llum de la lluna, aleshores ja farem aquesta vetllada de contes d'històries i contes populars que tenim.
0: Per tant, l'únic que n'hi ha que fer és estar a les 7:30 de la vesprada a les Poasses, amb el sopar, sí, i deixar-se portar per gaudir, no?
16: Efectivament, disfrutar de l'ambient, de les persones, dels paisatges, de tot un poc, no? I també de fer activitats que es unisca a tots els veïns i que, com no, de indicar també la cultura popular de fer aquestes coses i destacar també els nostres paratges, que també són molt bonics, tant de dia com de nit.
0: Hilari, des de la Regidoria de Turisme i Medi Ambient esteu potenciant molt aquest tipus d'activitats en els últims anys, no? Quin paper tenen dins de la promoció turística del municipi?
16: Sí, ja portem molts anys, com ja he dit abans, que altres edicions, altres estius, hem fet més rutes pensant en rutes astronòmiques, un poc les estrelles, les constel·lacions, i en aquestes rutes pues, explicarem un poc pues, des de la física, de l'astronomia, i també des de la mitologia, els noms, les llegendes que hi ha en cada constel·lació, i això als xiquets i als més majors també els agrada molt. Clar, aquest any hem volgut fer una cosa distinta, i clar, la lluna plena no pots contemplar les estrelles, però sí que puguem estar gaudint d'una altra manera, com és contar històries i fer-ho un poc més cultural, popular, sobre aquest. Per tant, sempre hem intentat donar una aproximació als nostres veïns dels nostres paratges, fer-los partícips en aquestes activitats, fer-ho també viables perquè qualsevol, en les seves condicions físiques, puguin realitzar-la, i està destinat a tot el públic. I és més, cada any la gent participa més, n'hi ha moltes persones són repetidores d'altres edicions, per tant, està agradant aquestes activitats que estem fent dins del que serien les activitats de l'estiu, que entre altres n'hi ha en altres dies fent altres, no? Com els fanalets, cinema infantil a la plaça Major, total, cada setmana sempre estem realitzant alguna activitat perquè el poble pugui gaudir del seu poble, del seu patrimoni, de la seva naturalesa i, com no, de la seva història i la seva cultura.
0: Hilari Martí, regidor de Turisme i Medi Ambient de Llutxent, moltíssimes gràcies.
16: A vosaltres.
0: Vinga, bon dia, adéu.
16: Ja. Adéu, adéu, adéu.
2: Ja respira festa i a Ràdio Ondinyent Cadena Ser ho veurem en directe. Este divendres 31 de juliol de 2:20 a 2 del migdia no et perdes el Hoy por Hoy Ondinyent La Vall d'Albaida especial festes de moros i cristians de Aielo de Malferit. Emissió en directe des del Saló de Plens de l'Ajuntament de Aielo de Malferit. Coneixerem tots els detalls de les festes amb els seus protagonistes, representants municipals, càrrecs festers i moltes sorpreses que ens acostaran a una de les cites més esperades de l'estiu. Hoy por Hoy Ondinyent, La Vall d'Albaida, especial festes de moros i cristians d'Aielo de Malferit, en directe a Ràdio Ondinyent Cadena Ser. Espai patrocinat per la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. No faltes, perquè la festa també s'escolta a la ràdio.
0: Això serà divendres. Fins així el programa d'avui. Gràcies, bona vesprada.
8: Dos, la una en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que importa.
10: Hola, muy buenas tardes. La situación de los incendios en España sigue siendo crítica. De momento las previsiones son bastante austeras, solo permiten poco más de un día de tregua para atajar el fuego, porque a partir de este miércoles el panorama empieza a empeorar.
17: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales, lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego.
10: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, poniendo palabras esta mañana a esas previsiones, mientras sobre el terreno los equipos de extinción tratan de contener el avance de las llamas que ha causado ya el peor incendio en España. Lo más reciente nos lleva a Castellón, a la Vall d'Uixó, donde en apenas unas horas el fuego ha arrasado con más de 7.000 hectáreas, obligando a evacuar a 17.000 vecinos. Desde la Vall d'Uixó acaba de comparecer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que alerta de una situación compleja. Ser Castellón, Ángela Berlanga, buenas tardes.
18: Buenas tardes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha estado en el puesto de mando avanzado aquí en el incendio forestal de la Vall d'Uixó, donde ha dicho que la prioridad es defender la vida de las personas, las viviendas y luchar contra el incendio, a la vez que apunta que este año se multiplican por 6 las hectáreas calcinadas por el fuego a nivel nacional. Además, el gobierno ha anunciado que este martes aprobará un decreto de ayudas para los afectados por el incendio.
19: Operación con el Real Decreto Ley que vamos a aprobar mañana en el Consejo de Ministros, pero pido, por favor, que estemos también en la prevención. Y para eso pido que materialicemos de una vez por todas un acuerdo de país, un pacto de Estado frente a la emergencia climática, porque eso es bueno para nuestros ciudadanos.
18: El presidente del gobierno también ha pedido mucha precaución porque se avecina una nueva ola de calor.
10: Mientras, el macroincendio que afecta a más de 77.000 hectáreas en tres provincias, en Ávila, Madrid y Toledo, sí preocupando el de Ávila, donde más terreno han quemado esas llamas, 50.000 hectáreas, es el peor incendio de la historia reciente de este país. Nos vamos a Ávila. Lorena García, buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes. La evolución del fuego ha mejorado durante las últimas horas, aunque los equipos de extinción mantienen la máxima vigilancia en los sectores más complicados, especialmente en la zona de Mijares y Casillas. Las condiciones meteorológicas han dado un pequeño respiro, pero las autoridades insisten en que el incendio sigue activo y no puede darse por controlado, según ha señalado el director técnico del incendio, Alejandro Peñalvo.
21: Esperamos un cambio de vientos hacia el sur, que es favorable en el sentido que no se van a expandir más el perímetro de las llamas hacia el sur, pues la zona de la carretera 501, y que nos permitirá controlar ese sector y trabajar mejor también en la zona de Casillas, porque nos evitará que se pueda meter en el pueblo.
20: El dispositivo de extinción trabaja en Ávila con 3.000 profesionales y más de 1.000 medios.
10: Y en Madrid completamos esa foto del macroincendio. El otro gran frente que también sigue lejos de estabilizarse. Se han quemado 25.000 hectáreas. Nos vamos al puesto de mando de Navalcarnero. Allí está Javier Ruiz Martínez. Adelante.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Más de 80.000 hectáreas quemadas entre los tres incendios. El fuego sin control en varios puntos y acaba de darse la orden de desalojar Valdemaqueda. Esto es muy preocupante porque ahí está ahora mismo uno de los frentes más complicados. El fuego sube por el cauce del río Cofio al norte del pantano de San Juan. Si lo consigue, se abriría paso a la Sierra Norte de Madrid, agravando el desastre medioambiental y social. Se pide a los vecinos que no incumplan las órdenes de evacuación. Cada vez están más nerviosos. Jaime Peral, alcalde de Navas del Rey, luego lo escuchamos, ha explicado que su pueblo se ha achicharrado, esa es la palabra que ha usado, pero ya no hay fuego y ha pedido a sus vecinos que puedan volver, reabrir el pueblo. Sin embargo, no se dan las condiciones, no hay previsión de que los miles de desalojados puedan volver a sus casas.
10: Ante esta emergencia climática y con un año que apunta a ser muy negativo en cuanto a incendios, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esta mañana seguía poniendo el foco sobre el pacto de Estado.
3: No me cansaré de pedir al resto de fuerzas políticas

0: dimecres a Montaverner. Fins a les 2:30, repassem l'actualitat de la Vall d'Albaida amb Esteban Arroyo.
1: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
2: Primark ha bajado los precios de cientos de nuestros artículos favoritos. Pijamas 100% algodón o sudaderas para él ahora 9 euros. Vaqueros para ella 10 euros. Y pantalones de chándal para niños a solo 4 euros. Eso solo tiene un nombre.
3: ¡Icónico!
2: Iconic Value. Prendas icónicas a precios icónicos. That's so Primark.
0: La plaça de la Concepció d'Ontinyent ha sigut protagonista este cap de setmana per dos incidents que han reobert el debat sobre eixa seguretat i vandalisme als espais públics que us contava. Esteban Arroyo, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Tomàs.
0: I és que la passada nit, una de les faroles de la plaça va cedir mentre estaven instal·lant els nous arts d'il·luminació de les festes de Morts i Cristians, el passat divendres. La columna va quedar inclinada després de desprendre's de la base i va quedar subjecta pels cables de l'enllumenat ornamental, fet que va obligar a intervenir els bombers per retirar la lluminària i assegurar la zona.
4: Per motius de seguretat, també es van desmuntar les llums d'aquesta estructura fins que es complete una revisió tècnica. Hem parlat d'aquest incident amb Jordi Vallès, regidor de Serveis Públics a l'Ajuntament d'Ontinyent.
5: Avui mateixa, en l'empresa, els servicis tècnics també de l'Ajuntament, i tot s'ha revisat, s'ha vist que això ha sigut una cosa fortuita i va passar-se a arreglar-se de la mateixa manera que passa en qualsevol obra que s'ha acabat en els últims plaços i tot això, i sempre que hi ha alguna incidència en la mateixa.
0: I clar, això ha portat cua. Arran dels fets, el Partit Popular d'Ontinyent ha demanat explicacions al govern municipal i ha reclamat una inspecció urgent de totes les faroles i del mobiliari urbà de la plaça.
4: Els populars consideren especialment preocupant que l'incident s'hagi produït en un espai reformat recentment i a pocs dies que milers de persones hi acudisquen amb motiu de les festes de Moros i Cristians. També han sol·licitat que es facin públiques les causes de l'incident i, si es detecten deficiències en l'obra, que s'exigisquen les responsabilitats corresponents. Aquesta és la resposta del regidor. L'escolta.
5: No és que el Partit Popular ens exigisca a nosaltres, no. És la nostra tasca, la nostra responsabilitat que tenim en la ciutat, i és la feina diària que fem des de serveis municipals i des del Departament d'Urbanisme. No ha de vindre ningú a recordar-nos res.
0: D'altra banda, la mateixa plaça ha tornat a ser escenari d'un nou acte vandàlic. La figura del peix cauret, instal·lada a la font després de la remodelació de l'espai, ha aparegut de nou malmesa.
4: Sí, fa només uns dies es localitzava amb el coll trencat. Este diumenge ha sigut trobada sense el cap, que posteriorment va ser recuperat pels serveis municipals per procedir a la seva reparació mentre s'intenta identificar els autors dels fets. De nou, Vallès.
5: Hem identificat el que ha sigut el mal. Afortunadament, tot el que li resta, la figura, ho tenim. Aleshores, el que anem a fer és a procedir, igual que l'anterior vegada, a aquesta reparació i a deixar-se-la presentable i, sobretot, pues, deixar-se-la com toca. I el que volem és, pues, que la ciutadania, com bé has dit, entenga que això ens costa a tots, però que també aquell que fa aquest acte, que se'l perseguís, que se'l pilla.
0: I a les seues xarxes socials, l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha condemnat aquest acte d'incivisme i ha lamentat que el vandalisme continuï condicionant la gestió dels espais públics.
4: El primer edil ha recordat que aquest tipus de comportaments dificulten la posada en marxa de nous serveis, com ara banys públics o mobiliari urbà en parcs i places, perquè sovint pateixen desperfectes als pocs dies de ser instal·lats.
0: I passem del vandalisme a bones notícies, perquè continuem a viure este dissabte una jornada històrica amb el gran concert d'homenatge al mestre Ferrero, celebrat a l'esplanada de Tortosa i Delgado davant de centenars de persones.
4: Les quatre bandes de música de la ciutat, dirigides per Jordi Soler, Álvaro Gómez i José Miguel Fallos, van interpretar 9 de les obres més emblemàtiques del compositor. Aquesta és la valoració d'Àlex Borrell, regidor de Cultura.
6: La valoració sols pot ser que positiva, perquè és que la resposta de la gent va ser increïble. Van ocupar les 800 localitats, però és que a més hi havia gent al final, en la part final del concert, als voltants de tota la part del pont, del mirador, des de la vila. O sigui, és que va resultar un concert increïble.
4: El moment més emotiu de la nit va arribar amb la interpretació de Chimo, l'himne de les festes de moros i cristians, que va posar el públic expectant i va tancar un homenatge que quedarà en el record dels ondinyentins. El coordinador de la Comissió del Centenari és Rafa Soler.
7: Crec que ara tenim ferramentes, anem a tindre, ja en tenim algunes, anem a tindre en altres ferramentes bones per continuar explicant el seu llegat. Anem, a part de que ja tenim el conte, a més de en àudio, ara anem a tindre una exposició itinerant.
0: I altra notícia que ens alegra, arriba des del Fort de l'Ermiteta d'Ontinyent, que ha obtingut el document de qualificació artesana, un reconeixement oficial de la Generalitat Valenciana que acredita el caràcter artesanal de la seva activitat i la qualitat dels seus productes.
4: El distintiu arriba després d'un procés d'assessorament desenvolupat conjuntament amb Comerç-In, que ha acompanyat l'establiment en la preparació de tota la documentació necessària. Des de l'associació destaquen que aquest reconeixement posa en valor el comerç de proximitat, la tradició i l'ofici artesà, i confien que més negocis locals puguen accedir en el futur a aquest tipus de certificacions. Un dels propietaris, Gaspar Alcaraz, es mostrava content al nostre Hoy por Hoy.
8: Per nosaltres, pues, significa continuar el que estem fent, ensenyant-se cada dia, fent coses noves i continuar el que estem fent. Estan productes de qualitat, que fumem gastem i seguir i ja està.
0: I en un minut parlem d'una nova polèmica. Són les 2:25.
9: ¿Te suena la marca Ser Empresarios?
10: Tiene algo que ver con la radio y las empresas, ¿no?
9: Sí, por ahí van los tiros. Es una suscripción que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados. Y tú que tienes un negocio, deberías por lo menos conocerla. No pierdes nada. Llevan muchos años ayudando a pymes de toda España a crecer. Y aquí en Ontinyent hay muchas empresas suscritas. Seguro que las escuchas en la radio a todas horas. Además, sus encuentros de 2026 van a ser más importantes que nunca, porque se va a hablar sobre qué hacer para crecer en ventas. Será el 14 de octubre con varios horarios para poder elegir el que mejor te venga.
10: ¿Y para apuntarse?
9: Puedes hacerlo tú mismo. Entra en la web serempresarios.com, busca Ontinyent y solicita una plaza para asistir. Es rápido, fácil y accesible para cualquier negocio. Con Ser Empresarios, los negocios mejoran.
0: L'associació Valldiversa, de la nostra comarca de la Vall d'Albaida, és una de les 24 entitats LGTBIQ+, valencianes, que han signat un manifest contra les esmenes presentades per Vox a la llei d'igualtat LGTBI.
4: Els col·lectius denuncien que aquests canvis suposarien un retrocés en els drets del col·lectiu i reclamen que no s'eliminen mesures específiques de protecció en àmbits com l'educació, la memòria històrica o l'atenció a persones en situació de vulnerabilitat. Maria José Soler és la presidenta de la Valldiversa.
11: Les esmenes presentades per Vox a les Corts Valencianes aquests dies, modificant la llei LGTBIQ+, del 2018, formen part d'una estratègia de difuminació de les nostres sigles, de la nostra realitat com a col·lectiu, i són un mercadeig de retall de drets a canvi d'aprovar uns pressupostos, a canvi de diners, com han fet en polítiques educatives, en polítiques socials, inclús feministes, etcètera.
4: A més, han convocat una concentració davant de les Corts Valencianes este dijous 30 de juliol a les 8:30 de la vesprada.
0: I us breus de la comarca, perquè Guadasséquies renovarà diversos espais de joc infantil. L'Ajuntament ha licitat la renovació del paviment i la instal·lació de nous jocs al Parc de Sant Miquel, el Parc de l'Ermita i el Pati del CRA Riu d'Albaida.
4: El projecte supera els 143.000 euros, el termini per presentar ofertes finalitza el 6 d'agost i les obres tindran una duració prevista de 3 mesos.
0: I d'altra banda, la Generalitat ha obert el període d'informació pública del projecte per instal·lar un refugi d'animals al terme municipal de Montaverner.
4: La iniciativa impulsada per l'associació Refugio de Maria, Adopta València, es planteja en sòl no urbanitzable i romandrà en exposició pública durant 20 dies hàbils perquè qualsevol persona pugui consultar l'expedient i presentar les al·legacions que considere oportunes.
0: I les festes patronals i de moros i cristians d'Aielo de Malferit continuen al llarg d'esta jornada amb una intensa programació per a tots els públics. La jornada arrencarà a les 8 de la vesprada, amb una vesprada de baquetes a l'avinguda Alfredo Castelló.
4: Ja de nit, a les 10:30, el pati del grup 9 acollirà una festa infantil amb inflables i una festa de l'espuma organitzada per Armidam. La programació es completarà a les 11 de la nit amb el recital de piano Delícies de la música al pati del Palau de Malferit.
0: I sense deixar les festes de costat, la sèrie celebra avui una nova jornada festiva amb l'inici del campionat de frontó.
4: La competició començarà a les 8 de la vesprada i es disputarà fins al pròxim dijous 30 de juliol dins de la programació de les festes patronals.
0: I acabem a Llutxent, que ja prepara una nova proposta per a gaudir de la natura la nit del pròxim divendres, i és que la ruta de la Sènia i les tradicionals contes a la llum de la lluna recorreran un dels paratges més emblemàtics del municipi i finalitzaran amb una sessió de narració a l'aire lliure.
4: Per participar cal inscriure's prèviament per WhatsApp i es recomana portar calçat còmode i una llanterna.
0: I per tancar, esports. Dos fitxatges ahir es feia oficial, el del davanter Carlos Mas, i avui s'ha fet oficial, s'ha confirmat la incorporació de Nacho Pla, davanter de Benifaió, 19 anys, procedent del futbol juvenil. Avui està de guàrdia d'Ontinyent la farmàcia José Iborra, a la Vall d'Albaida, la farmàcia Tarín d'Albaida. És dilluns, és 27 de juliol. Que tinguin una molt bona jornada.
12: El láser.
13: 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias, a contrarreloj para apagar el macroincendio que está asolando España. Entre hoy y mañana las previsiones dan una ligera tregua que los medios de extinción quieren aprovechar para controlar ese fuego. Porque a partir del miércoles, y esta también es la previsión, la climatología lo pondrá mucho más complicado.
14: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales, lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego.
13: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, esta mañana desde el puesto de mando de Navalcarnero en Madrid. Otro verano más, después de la catástrofe del año pasado, la virulencia del fuego sigue dejando claro que es necesario combatir la emergencia climática para la que ya vamos tarde. En total, en lo que llevamos de año se han calcinado más de 172.000 hectáreas en España. Son casi 7 veces más que las que se quemaron el año pasado en el mismo periodo. Y el fuego, que sigue de momento, activo en muchos puntos. Vamos a ir repasando cada uno de esos puntos. La gran foto está en el macroincendio que afecta a las provincias de Ávila, Madrid y Toledo, pero sin perder de vista el otro gran foco, que es la provincia de Castellón, en la Vall d'Uixó. Vamos primero a Ávila, donde se habla ya del peor incendio de la historia, incendio que ha quemado, por cierto, 50.000 hectáreas, y hay además 38.000 vecinos afectados entre evacuaciones y confinamientos. Ser Ávila, Lorena García, ¿qué tal? Buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La situación del incendio Burgondo, que sigue siendo muy compleja, aunque los equipos de extinción han logrado estabilizar algunos sectores. La primera preocupación continúa en las zonas de Mijares y Casillas, donde se concentran los mayores esfuerzos para evitar que las llamas alcancen de nuevo áreas habitadas, según confirmaba el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.
16: Defensa en primera línea de todos los cascos urbanos. Efectivamente, en Casillas así se ha producido. Ha habido, se ha quemado algunas residencias, sobre todo aquellas que, o algunas instalaciones, algunas viviendas, incluso algunas en desuso, sobre todo en la parte que corresponde a las zonas periurbanas.
15: La evolución del viento durante la jornada podría favorecer las labores de contención en el flanco sur, pero las autoridades mantienen la máxima prudencia ante el riesgo de reactivaciones. A esta hora se mantienen las medidas de protección a la población vigentes hasta el momento, 16 núcleos evacuados, 3 municipios confinados. Además, el dispositivo continúa movilizando un despliegue extraordinario de medios terrestres y aéreos, que cuenta con alrededor de 3.000 profesionales y 1.000.000 de medios.
13: Otro punto crítico es la provincia de Madrid. El incendio forestal ha quemado 25.000 hectáreas y, de momento, las previsiones tampoco invitan al optimismo, a pesar de que se abra ese pequeño resquicio para atacar el fuego en las próximas horas. En el puesto de mando de Navalcarnero está Javier Ruiz Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes. 80.000 hectáreas quemadas entre los tres incendios, Toledo, Madrid y Ávila. 3.000 efectivos para que no suba más esa cifra. Del frente oeste preocupa Mijares en Ávila, y del este, aquí en Madrid, esto que ha contado el delegado del Gobierno.
18: Está trabajando de una manera muy intensa para tratar de frenar ese frente y evitar que pueda llegar hacia la población de Valdemáqueda. Está subiendo por el cauce del río Cofio y, por lo tanto, se trata de un espacio complejo y en el que debemos hacer todos los esfuerzos para evitar esa penetración en el entorno de la Sierra de Guadarrama.
17: La lucha es para que el fuego no salte a las sierras noroeste y norte de Madrid, pero sigue avanzando y ya ha desalojado esa población que mencionaba el delegado, la de Valdemaqueda. El próximo día y medio, como decías antes, es clave antes de que suba de nuevo el calor, ha dicho Marlaska, y dificulte muchísimo el control.
13: Y en el plano humano, solo de evacuaciones hay 35.000 personas que siguen durmiendo fuera de sus casas, desesperadas porque de momento no tienen fecha de vuelta concreta ni estimada. ¿De cuándo pueden volver a sus casas, no, Javi?
17: Sí, 35.